Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

noche tota catalana. Figa flava, tu se lo cartiti. Dei, sempre per la compagnia. Presenta arriva l'invitació per la

just like this.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: you're gone.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folklore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folklore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
2: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions, i això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa, que deixa de fer coses. Però extremadament difícil imaginar que el pensament, el desig, el record, simplement s'apaguen o desapareixen. Així que continuem aplicant la nostra teoria de la ment a persones que ja no hi són. És una espècie de subproducte, un efecte col·lateral de tenir un sistema cognitiu tan poderós com per entendre ments. Els estudis interculturals mostren que amb l'edat les persones desenvolupen el que s'anomena dualisme intuïtiu. La tendència a pensar que els processos psicològics continuen després de la mort, però els biològics no. Això s'ha documentat als Estats Units, Espanya, Madagascar, a Vanuatu. Però ojo, perquè a Vanuatu, quan se'ls dona un marc religiós cristià amb èmfasi en la resurrecció del cos, la gent diu el contrari, que els processos biològics continuen després de la mort més que els psicològics. Així que la cultura modifica profundament com expressem aquestes intuïcions cognitives bàsiques. I gairebé la meitat de les persones barregen explicacions naturals i sobrenaturals sense cap conflicte aparent. Diuen, el cos es descompon. I a la frase següent potser et diuen, però el seu esperit està amb Déu. Aleshores, les creences en el més enllà són una adaptació o són un subproducte? La hipòtesi del subproducte suggereix que són efectes secundaris d'altres capacitats cognitives que sí que han sigut adaptatives. Per exemple, la teoria de la ment, la por a la mort o la nostra incapacitat per imaginar la nostra pròpia inexistència. És com el melic. No és que la selecció natural l'afavorís, és només el resultat inevitable de tenir cordó umbilical. I això és el que sabem. Les creences en la vida després de la mort semblen emergir de l'arquitectura bàsica del nostre cervell social. Però la forma específica que prenen depèn massivament del context cultural. No hi ha un més enllà universal als nostres caps. Hi ha mecanismes cognitius universals que cada cultura, doncs, modela de forma diferent. En fi, fins aquí el meu detallet.
1: Doncs, Candela, escolta, moltes gràcies per haver volgut ser en aquest espai avui i gràcies també per ajudar-nos a veure que el més enllà, abans de ser un lloc, és una conseqüència del tipus de cervell i de cultura que tenim. Entrem en matèria. Ara saludem en Jordi Vilà, el nostre expert en posar llum natural quan tot sembla llum sobrenatural. Jordi Vilà, geòleg, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Festa.
1: Jordi?
3: Digues.
1: Ep.
3: Sento veus.
1: Ep. Què són aquests sorolls? Què és això? Què són aquests cops?
3: Ets tu?
1: Ep.
3: Sí.
1: Jo no estic fent res. Què dius?
3: És que porto els cascos posats. Sí. Noi, em sento. Sí.
1: Ulleta, així no podem anar enlloc, eh? Mare de Déu. Què feies?
3: Doncs mira, estava llegint precisament sobre cultures antigues. I m'ha vingut a col·lació molt bé tot això, doncs, que dels enterraments, de la vida després de la mort, de quines coses passen. Fixa't, abans que existissin els mèdiums, abans que existissin les taules de fer Ouija o les sèries de Netflix sobre fantasmes,
1: sí,
3: hi havia una cosa que és claríssima i que passa a tothom. Doncs que la gent es mor i que els vius, sí, ho hem de gestionar d'alguna manera.
1: Aquest segurament és un dels temes que ha generat més literatura i que ha generat més preguntes al llarg de la història de tota la humanitat, probablement. Què passa?
3: Pel·lícules i sèries.
1: Després, eh?
3: Pel·lícules ara,
1: però abans novel·les i teories i, de fet, la Candela ens ho explicava a l'àudio, que totes les cultures del món s'ho han preguntat,

0: posava aquí els ulls perquè poguessin passar a l'altre món, que això ho
1: sí.
0: feia, es dedicava a fer això, Caron,
1: per
0: el
1: travessar
0: barquer.
1: l'Hades, justament, no? cap a l'Hades,
0: Exacte.
1: oi? Sí.
0: Doncs els hi donaven monedes, per pagar Caron. Els hi posaven roba, els vestien, o els posaven fins i tot, aquí a Catalunya, en èpoques prehistòriques, es troben els cossos en posició fetal, en posició així com de fetus. Diuen els historiadors que s'enterraven d'aquesta manera perquè poguessin tornar a sortir a l'altra vida de la mateixa manera, de la mateixa posició que havien nascut en aquesta.
1: Com per tornar a néixer allà, diguem.
0: Sí. Això, evidentment, són les teories que ells expliquen. Segurament n'hi ha més d'una d'aquestes teories, però una d'aquestes l'expliquen d'aquesta manera i això és maco de sentir. Se'ls enterrava sempre d'est a oest, amb el rostre mirant cap a l'est, que és cap on neix el sol, i els peus cap a l'oest, que és cap on mor el sol. No, aleshores, ja des de l'antigo, fixa't que buscava una explicació, se'ls hi buscava una mica de sentit a totes aquestes coses.
1: I
0: però...
1: sempre cap per munt, mirant el cel, diguem, també.
0: N'hi ha que miren el cel, n'hi ha que miren de costat, en diferents, en altres cultures els enterren de costat, mirant cap a una direcció concreta, cap a l'est, per exemple. És a dir, cada cultura té la seva manera de fer-ho. Però sí que totes respecten el mateix, que se'ls enterra d'una manera digna i a punt per anar a un altre lloc, no?
1: A una transcendentalitat, no és... alguna determinada...
0: Exacte.
1: Altra realitat, diguem-ne, no?
0: Sí. Això és la manera que tenim una mica de gestionar aquests moments difícils. Però sí que és veritat que fa un cert temps, això és una data molt concreta, el 1848, comença el moviment de l'espiritisme. Tal com el coneixem avui en dia, que són l'espiritisme, és aquest el parlar directament amb els morts, els copets a les taules, aquests moviments imperceptibles, fins i tot les ànimes es posen dins del mèdium i parlen a través del mèdium. És a dir, hi ha aquest auge.
1: Però això és un fenomen occidental i segurament modern, d'alguna manera, no? És a dir, del segle XX.
0: Sí, modern. Això és 1848. Ens situem en un cas molt concret. És Estats Units, a Hyattsville, prop de Nova York, on hi ha tota una sèrie de famílies que viuen en cases aïllades, amb creences fortament religioses, protestantistes en aquest cas, i allà en una d'aquestes cases hi viuen les germanes Maggie i Kate Fox. Són unes adolescents que afirmen que se senten cops misteriosos per casa, que són d'un esperit que li diuen elles, que li diuen Mr. Splitfoot. I acorden amb ell un codi, cops, per respondre sí i no a les seves preguntes. Aquí realment això es torna molt mediàtic. I aquestes germanes fins i tot acaben fent actuacions davant de molta gent i acaba sent un moviment que s'expandeix molt ràpidament per lo vistós que arriba a ser.
1: Mitjans del segle XIX, això?
0: Mitjans del segle XIX, sí. Època victoriana.
1: Sí.
0: Ens hem d'imaginar també que en aquest moment que s'arrela tant, doncs és perquè es viu un moment d'una crisi, forta crisi de fe i fins i tot una crisi religiosa. Es comença a qüestionar les lectures habituals, les lectures normals de la Bíblia, on ja apareixen diferents teories científiques, Darwin, teories geològiques, que canvia el paradigma. Molta gent busca una espiritualitat que sigui de tu a tu i no tant vinculada amb l'Església.
1: Clar.
0: És a dir, amb l'Església
1: sigui més individual...
0: Sí.
1: Exacte, entenc. Clar. O sigui, que sigui més domèstica, fins i tot, no?
0: Com sí, senyor, perquè l'Església ens vincula amb una espècie d'ésser superior que li direm Déu. No, però no, jo vull el meu familiar. Precisament tot això coincideix amb la Guerra Civil Nord-Americana, on hi van haver-hi milers i milers i milers de morts, i les famílies, per poder gestionar aquest dol, acudien als mèdiums que els hi donaven les respostes que necessitaven o que buscaven o que ells volien sentir.
1: Una determinada esperança, diguem, no?
0: Sí, estic bé des d'aquí al més enllà, no patiu per mi, ens trobarem més endavant.
1: També
0: els vius busquem una mica a veure que no se m'acabi ni a mi això, com apretar el botó off, s'ha acabat.
1: Clar.
0: No, tenim aquesta por que
1: duri una mica més.
0: Continuem en un altre lloc. Sí, home,
1: de fet, remetent-nos al que ens explicava la Candela Anton, deia que tenim aquest biaix, que tendim a pensar aquesta dualitat cognitiva que deia ella, de que els processos biològics s'aturen però els espirituals no s'aturen, no? I això realment és un viatge pràcticament arbitrari, això és un... és pensar-ho perquè ens agrada pensar això, no?
0: Exacte, però si això no està pensat a l'espiritisme per gent que diries, ostres, que clar, aquesta gent té aquest problema, no, al contrari, molts participants i molta gent fermament creents d'aquest moviment són gent culta, són gent que precisament té ganes de novetats, pensa que és un moment en què hi ha el

0: ciment, doncs el ferrocarril, el telègraf, doncs en el
1: fins i tot classes que... benestants,
0: Sí, sí, sí, tant i tant. Precisament classes benestants són les que acudien al mèdium.
1: Es posa de moda, diguem.
0: Es posa de moda, és una moda. És una, en certa manera, si s'inventa el telègraf, també s'inventa doncs, el telègraf pels morts, per comunicar-los amb els morts. Fem el zoom, de l'època.
1: Exacte, o sigui que aconsegueixen una via, un canal de comunicació,
0: Per exemple, el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que és l'escriptor doncs, que crea el detectiu racional per excel·lència, doncs creu en les fotografies de fades i creu en l'espiritisme. És una persona que, tot i escriure de manera tan racional, té aquest altre recet. No té per què ser incompatible. Doncs bé, el que potser no ha transcendit d'aquestes germanes, en tot retorno aquestes dues germanes, la Maggie i la Kate Fox, és que cap al final de les seves vides van dir que s'ho van inventar tot.
1: Fixa't tu. Epa. O sigui, que van muntar un pollastre monumental, es van fer famoses i al final resulta que, com tants d'altres casos similars, ha resultat ser un invent.
0: Exacte, exacte. Al final s'ho van inventar, el que passa és que no va transcendir, perquè l'altre ja estava tan arrelat que la gent ja...
1: Agradava més la versió de creure's que això era tot cert, no?
0: I a qui no li agrada?
1: Efectivament.
0: Qui no ha sentit mai, qui no ha vist mai una cosa estranya? Has sentit alguna vegada, heu sentit a vosaltres? A mi m'ha passat una vegada, estant sol a casa vaig sentir el meu nom.
1: Sí,
0: és producte del meu cervell. Simplement
1: clar,
0: és això.
1: Sí, sí. No, realment és atractiu pensar que aquestes coses són fidedignes i existeixen, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Fem una cosa. Deixem que entri també el nostre convidat resident, que és biòleg i és responsable de comunicació i relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou. Hola, Albert, què tal? Com estàs?
2: Hola, bona tarda. Em fa molta gràcia aquest concepte de convidat resident. Em fa pensar...
1: Convidat resident, bueno.
2: Sí, sí, em fa pensar... Saps aquells familiars que no acaben de marxar mai de casa per Nadal?
1: Bueno, no sé, escolta, no, aquí ens encanta qui siguis i mentre hi vulguis ser, hi seràs, sense cap mena de dubte. Escolta, com ho veus això? Ara en Jordi ens estava fent una mica de context de com va esclatar tot aquest fenomen de l'espiritisme. No sé si tu t'hi has capbussat una mica en aquells moments també per revolució industrial. Com es vivia tot això? Què ens dius?
2: Sí, sí, sí. Està fent una mica de recerca bibliogràfica. Ja sabeu que m'agrada buscar científics que hagin estat relacionats amb aquests temes, amb els temes que tractem a cada programa. I aquí he de dir que... Ostres, hi ha nivell,
1: Sí? Sí, hi ha gènere.
2: Potser és dels dies que hi ha més nivell en quant a això, a currículum científic. O sigui, aquí
1: home, és que clar, és un temàs, és un temàs.
2: Primera divisió, que es diria Champions,
1: Caram, home, és normal, és que aquí totes les cultures del món, com dèiem abans, s'hi han intentat trobar respostes, per tant, sí, ja pertoca. Veure, digues.
2: Només per completar una cosa que ha comentat abans el Jordi sobre l'Arthur Conan Doyle, una de les persones que va estar intentant convèncer Arthur Conan Doyle de que tot això, bueno, no era veritat, va ser Harry Houdini.
1: Fixa't.
2: És un dels primers noms de Champions League que podem mencionar avui. Harry Houdini es va dedicar gran part de la seva vida també a intentar rebatre teories pseudocientífiques i coses que considerava estafes.
1: De fet, James Randi, que l'hem nomenat alguna vegada en aquest mateix espai, s'havia inspirat en Houdini, efectivament.
2: Sí, ell tenia una màxima molt simple, que és quan tenia coneixement d'algú que tenia activitats de mèdium o d'espiritisme reconegudes, doncs es presentava a casa seva i li deia, doncs va, fes-ho davant meu, ho vull veure amb els meus ulls. És així,
1: llavors no hi havia manera, llavors,
2: Sí, si voleu, bueno, ho va desmuntar tot. O sigui, no va...
1: Llavors, de cop, el poltergeist, no saps per què, però ja no hi és, diguem.
2: Hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia que he trobat de Houdini, que és que va pactar amb la seva dona un missatge en clau. I li va dir que, mira, que si el dia que em mori, si des de l'altra banda veig alguna opció de contactar, jo et faré arribar aquest missatge. I durant 10 anys...
0: Interessant.
2: Sí, sí, durant 10 anys molts mèdiums van intentar contactar amb l'esperit de Houdini per veure si podien rebre aquest missatge per la seva dona i no...
1: No hi va haver manera.
2: No va arribar, no feia, comunicava.
1: Ostres.
0: Però més que algú d'algun mèdium segurament va fer servir l'ànima de Houdini per parlar a través del mèdium, segurament.
1: Bueno, però esclar, potser Houdini no tenia cobertura i clar, llavors...
0: Sí.
1: Passa això.
2: Us deia abans que he trobat noms de primera divisió relacionats amb el món de la mediumnitat i aquestes coses. Un altre no és tan popular. Hem parlat de Charles Richet.
1: No em sona.
2: Potser no us sona, eh? El senyor va guanyar el Premi Nobel de Medicina el 1913. Vull dir que...
1: Ah, Déu-n'hi-do, caram.
2: I per si us fa gràcia saber exactament per què, va descobrir l'anafilaxi.
1: Ah, ostres, Déu-n'hi-do, doncs sí, home. Per tant, era un senyor que amb un prestigi reconegudíssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tocava bastant, o sigui, encara ara tot el que és el coneixement que tenim mèdics i fisiològics sobre el funcionament de les al·lèrgies mortals veu molt dels descobriments de Charles Richet. Passa que feia bona una màxima, que és que a vegades pot ser molt, molt bon un àmbit, però en l'altre patinar una mica... Ell creia profundament en els mèdiums i creia sí. molt profundament en un aspecte molt concret del fenomen dels mèdiums, que eren els ectoplasmes.
1: Home, sí, esclar, i tant. Això...
0: Jo he vist els Caçafantasmes.
1: Sí. Sí, home, Caçafantasmes jo crec que és de les primeres pel·lícules...
2: Ho representen com un moc que té resposta sí. emocional, és,
1: sí, sí, sí.
2: és la imatge que tenim.
1: Llavors... Com era l'ectoplasma? Explica'ns una mica, però...
2: Clar, l'ectoplasma, sí, el senyor Charles Richet estava convençudíssim que els mèdiums, en algun moment del trànsit en el que estaven, podien externalitzar algunes substàncies físiques, orgàniques, que eren generades pels esperits que estaven contactant en aquella sessió.
1: Val. I si era una substància, una cosa sí, una orgànica, diguem-ho.
2: Es podia generar i emetre des del cos del mèdium cap a l'exterior, i que aquests ectoplasmes podien prendre formes.
1: Ah, val.
2: Formes de cara, formes de braços, mans, peus, tentacles...
1: Uh-huh.
2: I el tio estava convencidíssim que això era veritat.
1: Sí.
0: Jo estic refredat, això no compta, no?
2: Bueno, no. Mm. Bueno, va, després veurem que si quan
1: faci... Potser una mica.
2: Sí, després potser sí. Harry Houdini li va intentar treure una mica del cap, eh? Perquè al final el que li passava a Charles Richet és que es va deixar entabanar una mica per una sèrie de mèdiums que, bueno, basaven molta part del seu show en la emissió d'ectoplasmes. I aquí destaquem tres noms: Eva Carrier, Eusebia Paludino, noms macos tots, i Marjorie Crandon. Seria una mica la tríada màgica de l'ectoplasma.
1: Se suposa que aquestes persones eren mèdium,
2: sí.
1: i feien espiritisme. O sigui, eren gent que els podies contractar, venien a casa, no?
2: Sí, diguem que a dalt de tot de la piràmide posaria Eva Carrier, que és una senyora que amb el seu ectoplasma que generava podia produir cares que parlaven.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Així, en general, on tenia una que era molt especialista en invocar l'esperit, un esperit que es deia Bienboa.
1: Bienboa.
2: Que era l'esperit d'un turc, així amb barba. Uh-huh.
0: Hauria dit un portuguès, sí, sí, sí. Amb aquest nom hauria dit portuguès.
2: Sí. Doncs Eva Carrier era especialista en invocar Bienboa i que es materialitzés a les seves sessions. Sí. Eusebia Paludino era especialista en materialitzar tentacles.
1: Bueno.
2: Tentacles que després, durant les sessions, tocaven les cames de la gent i els agafaven. I Marjorie Crandon també una mica pel tema. Aquí, ja dic, Harry Houdini es va dedicar a analitzar aquestes coses. Va descobrir que Bienboa, bueno, era un maniquí bastant lamentable.
1: Yeah.
2: O en algunes ocasions era l'assistent personal de, diguem-li, assistent personal d'Eva Carrier.
1: Perquè, que feia de les seves,
2: sí,
1: diguem.
2: Houdini es va adonar que Bienboa només apareixia a les invocacions si aquell dia l'assistent personal era a casa d'Eva Carrier.
1: Ah, esclar,
2: si no
1: hi
2: era,
1: llavors
2: no hi era.
1: Necessitava un compinche per poder fer-ho i no hi era. Clar.
2: Sí, també van descobrir que les cares que projectava en realitat eren retalls de revistes.
1: Clar, i això va descobrir Houdini, i llavors, perquè clar, si sí, representava sí, sí. que aquestes persones les contractaves venint a casa, o tu anaves a casa d'elles i... feien aquesta mena de joc de llums,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: i d'espectacle.
2: De, sí, sí. En el cas d'Eusebia Paludino, van descobrir que els tentacles amb els que donava cops a la gent mentre feien les sessions de mèdium eren les seves pròpies cames. I en el cas de Marjorie Crandon van descobrir que tot l'ectoplasma sortia d'un sistema de bosses que tenia la roba interior.
1: Però també, clar, és sorprenent que aquestes persones fessin una... O sigui, s'aconseguissin fer un nom i que ningú els destapés abans, perquè pel que expliques és com tot molt matusser, no?
2: Sí, va, suposo que la cosa és preparar-ho bé. Ells feien bé l'ectoplasma. Yeah. Està més o menys documentat que es feia amb cotó, amb tela, amb gelatina, paper higiènic moll i clara d'ou. Amb això...
1: No sé,
0: eh? És guapo, eh?
2: I poses uns unes cares d'una revista pel mig i et quedava una cosa...
1: Una cosa arregladeta. No sé, però poca llum, eh? Si hi ha gaire llum, podés veure el tema, eh?
0: Sí, sí.
2: Sí, potser aquest era el problema. Però bé, el bo de Charles Richet no es va retractar mai.
1: Ah, no? O sigui, no. Houdini el va destapar, però ell tant sí com no va aguantar fins al final, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jordi, una cosa, el tema de...
0: Digues.
1: No sé si ho has mirat últimament, això, per preparar el programa. Se n'ha parlat molt de les experiències properes a la mort, eh?
2: Home.
1: És un tema que està gairebé, diria, que de moda ara mateix, no? I això de la gent, doncs, que ha tingut una parada cardiorrespiratòria i ha vist el túnel i ha estat una estona, diguem-ne, allò que en diem...
0: Sí.
1: entre la vida i la mort, o ha estat fins i tot a l'altre costat, si és que existeix aquest costat, no? I expliquen una sèrie de vivència més o menys similars. I es diu que no són només en aquí, al món occidental, sinó que passa també en d'altres cultures. No sé si has investigat sobre el tema una mica.
0: Home, doncs sí. Fixa't una cosa. Jo, d'entrada, no desmentirem les experiències properes a la mort. La persona que l'hagi tingut realment l'ha viscut com a
1: segurament
0: tal.
1: Sí.
0: Perquè no deixa de ser un record al cervell que es queda i m'imagino que es deu quedar durant molt i molt de temps. Crec que deu ser una cosa bestial viure això. Però, esclar, estàs en un moment en què el cervell està en estat molt crític, està a les últimes, està sense oxigen, segurament. Fixa't que tenen una hipòxia inferior al 50%, quan lo normal ha de ser un 97, 98, 99%.
1: Clar.
0: En aquestes condicions, doncs és normal doncs, que el cervell es vegi forçat a fer coses que normalment no ha de fer.
1: Clar.
0: Es genera una sèrie de neurotransmissors. Tot aquest estat d'hipòxia pot arribar a portar tota una sèrie de visions que en molts dels casos no es recorden en el moment que surt d'aquella parada cardiorrespiratòria, sinó que algunes d'aquests records es generen al cap de alguns minuts, en el millor dels casos, però també al cap d'hores o fins i tot setmanes. I és a dir,
1: sí, no és immediat,
0: moment,
1: eh?
0: No, i en aquest moment el cervell subjectiu humà el que fa, el que intenta fer és enllaçar aquests buits de memòria que ha arribat a tenir i construir una imatge que tingui un sentit.
1: Clar, clar. Associar-ho amb alguna cosa molt més o menys, diguem-ne, mundana, o que puguem relacionar amb alguna cosa que sigui de la nostra experiència quotidiana, no?
0: Exacte. I en aquest sentit de reconstruir això, culturalment, l'experiència propera a la mort és diferent, per segons quina cultura la viu. La cultura nostra, la cristiana, doncs veuen aquest túnel de llum i veiem aquesta llum, que són aquesta llum solen ser, doncs, en la cultura cristiana, els àngels, Jesús, que ens ve a buscar.
1: S'associa a figures tot divines, no?
0: Sí, o fins i tot algunes figures familiars, el meu avi, el meu pare, doncs en aquells moments, que t'arriba. El món hindú, per exemple, aquestes experiències properes a la mort, ells les viuen com que entren en una espècie d'oficina burocràtica, amb molts de papers, amb els papers, i el jutge, o també n'hi diuen Yamraj, els mira els registres i no troba el seu nom. I els diu, perdona, t'hem portat aquí per error.
1: Encara no et toca,
0: el teu nom.
1: Sí, no és el teu moment.
0: Et tornem.
1: Fa pensar en la pel·lícula que ha vist el Just, que entren en aquella sala d'espera, no? I que van passant per allà, no? Sí
0: que ho sembla. I ells ho viuen una mica més burocràtic tot, burocràtic i judicial. Els budistes i taoistes parlen, doncs, de viatges als tribunals de l'infern. Imagina't, on allà els hi fan un judici moral i miren a veure si quin cicle de reencarnació els hi toca.
1: Ah, esclar, si allò de si et toca, si et reencarnaràs en un cuc o en un rei.
0: Exacte, si ho has fet bé, doncs t'evoluciones una miqueta més, etc. Al Japó veuen els seus familiars i, a diferència d'Occident, on parlem d'un túnel, allà veuen, doncs, un paisatge familiar amb els seus avantpassats. Els islàmics, per exemple, veuen figures islàmiques que són, doncs, àngels, profetes, Mahoma, que no els hi apareix de forma visual directe, diu així, com a presència, i veu, i també els hi fan el judici. Però tot sempre és molt, en aquestes experiències hi ha molta burocràcia pel mig,
1: Ja veig
0: veure com ho has fet, perquè això preocupa.
1: Aquí potser algú espera si Sant Pere té les claus o no, no? També.
0: Exacte. On anem ara de cultures que no s'assemblen res a les nostres, com els pobles indígenes de Nord-Amèrica, per exemple, els d'Austràlia o Pacífic, aquestes cultures que són animalistes, no veuen un túnel, sinó que veuen un paisatge natural. Els esperits que els venen a buscar, doncs, són animals o guies, que són, doncs, tot temps animals protectors que els acompanyen. I la frontera de passar d'una banda a l'altra, doncs, sol ser una frontera física. Doncs pot ser un riu, pot ser un pont, una serralada, que si passes a través, si la travesses, ja no tornes. Imagina't, eh? Per tant, l'experiència per a la mort té molt a veure amb la cultura on vius tu.
1: I tant, sí, pel que explica, sí. És a dir, segurament la visió, el que veu el cervell en aquest estat d'hipòxia extrema i de, com deies tu, no?, en un moment en el que el cervell no està en una situació basal normal, sinó que ha de fer uns processos que segurament no tenim ni tan sols clars quins són, no?, Però després nosaltres, sí, sí, quan aquestes persones que entre cometes retornen fent un abús de llenguatge, ho interpreten el que han vist o viscut en base a la seva experiència quotidiana, no? El que, sí, sí, sí, el que han viscut culturalment a la seva vida, no?
0: Exacte, i això està molt, molt estudiat últimament, aquestes experiències.
1: Cal dir que molts també acaben coincidint amb que aquesta mena de transcendentalitat els hi canvia la vida, no? Que a partir de llavors viuen més intensament, etc. No?
0: N'estic segur, a mi segur que em canviaria la vida. I si vius una cosa d'aquesta, t'ha de canviar la vida, segur. Perquè ha de ser molt intensa l'experiència.
1: Però clar, bé, perquè no deixa el teu dia a dia, és a dir, difícilment és... És pràcticament impossible, segurament, viure i sentir el que sents en aquesta circumstància en qualsevol altra de la teva vida normal, de la teva vida quotidiana,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. És un cas extrem. Estàs en un cas extrem. Doncs això s'està estudiant avui, està molt en voga, i sobretot com que són experiències properes a la mort que es viuen en hospitals, doncs hi ha metges que les han vistes en pacients. Sí, sí, sí. I els pacients els hi expliquen i després aquests metges han fet estudis. Hi ha metges prestigiosos, que ten, com a metges tenen un prestigi bastant important, que són bons, però que parlen d'aquestes experiències properes a la mort i parlen de coses com ara la superconsciència humana.
1: Sí.
0: Parlen, doncs, que la mort física no és el final, perquè hi ha, com que hi ha diferents plans quàntics, que és com si la Terra estigués dividida en diferents plans, com si la Terra... No, no, no com si la Terra fos plana, que per cert algun dia n'haurem de parlar, però sí que també es parla de la reencarnació, aquesta continuïtat.
1: Dimensions, diu, no?
0: Sí. Dimensions, exacte. I això, si t'ho diu un senyor amb bata, i amb un currículum molt extens, té una repercussió mediàtica que no pas si t'ho dic jo amb les ulleres del revés.
1: Està clar. Eh? Sí, sí, claríssim.
0: I em poso una bata així de lleopard i colors vistosos.
1: I en ell, probablement, també li aporta bastants beneficis, a vegades crematístics, si treu algun llibre, oi?
0: M'imagino que deu ser un best-seller, segurament.
1: Sí, sí,
0: però,
1: sí,
0: esclar, això... Pensa, fa servir llenguatge científic per descriure coses subjectives. Aquí tenim un problema de que estem encaixant, una mica en castellà es diu xurros com merines.
1: Sí, senyor.
0: Què estem fent aquí? Estem fent coses que no s'han de fer. Estem portant el llenguatge científic per donar una mica d'empaque, per donar validesa a tot el que jo estic dient i que són coses que no he vist.
1: Clar, i també juga una mica amb una confusió i un cert desconeixement general, no? I a la gent, com que... En cert moment vàrem donar per bo que el llenguatge científic era el correcte, no? El que tenia una autoritat, sí, no? I el que ens explicava les coses tal com són, no? Clar, si algú utilitza el llenguatge científic per explicar coses que potser no són tan científiques, doncs sembla que tingui més credibilitat, no?
0: I té una autoritat. I a més amb gravetat, explicar-ho amb gravetat.
1: Clar, això,
0: que és,
1: Albert...
0: una persona molt convincent.
1: Sí, Albert, això segurament no passa només d'ara, sinó fins i tot aquests mèdiums del segle XIX, ja devien utilitzar determinats llenguatges en el seu moment, no? Segurament, no sé si has indagat en algun altre experiment o en algun altre moment d'aquests.
2: Sí, sí, si voleu, tornem cap al segle XIX. Un comentari previ que per lligar una mica amb el que deia el Jordi, i crec que ja ho hem dit en algun altre episodi. Hi ha molta gent que s'aprofita del gran, encara camí i el camp per córrer que té la neurobiologia. O sigui, jo sé que ho he explicat alguna altra vegada, tot el que jo vaig estudiar fa 20 anys sobre el funcionament del cervell, que educat, perquè és un camp que avança molt ràpid, i hi ha gent que se n'aprofita per dir, bueno, és que encara no en sabem prou, que és el mateix joc que es fa amb la física quàntica.
1: Per tant, hi cap tot. Com que no en sabem prou, utilitzo llenguatge i argot de la neurobiologia o de la física per explicar coses d'una forma més o menys esotèrica, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, viatgem un cop més cap al segle XIX. Us he promès abans científics de Champions League. Hem tret un premi Nobel, però crec que encara podem pujar l'aposta.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: Michael Faraday.
1: Home, caram, això sí que són paraules majores, eh?
2: Michael Faraday, per posar una mica de context, un dels científics més rellevants i un dels físics més importants de la història, bàsicament, per la seva feina en el camp de l'electricitat i l'electromagnetisme. O sigui, li devem bastant a Michael Faraday.
1: És un top, eh?
2: I és un senyor que, en un moment donat, li sobrava un temps... I crec que, per lo que he vist, es va enfadar una mica algun dia en un debat amb els seus estudiants que creien en certes coses i va decidir invertir part del seu temps preciós en rebatre el tema de les taules que es mouen soles.
1: Ah, home, importantíssim, això.
2: Que podríem considerar una mica l'antecessor de la Ouija. Per si algú no està al cas, durant molt de temps s'ha cregut que una sèrie de gent al voltant d'una taula que imposen les mans sobre la taula, això genera una connexió espiritual que fa que la taula es mogui i pugui transmetre alguns missatges. És una creença bastant popular encara avui, més del que us pensaríeu.
1: La Ouija també és tamàs, eh?
2: Sí,
1: és un
2: sí,
1: tamàs.
2: Sí, sí. El Michael Faraday va aprofitar un rato que tenia lliure entre bobines d'electrocoses i es va inventar un sistema amb unes planxes de metàl·liques i capes de cartró i de vidre i amb unes agulles indicadores per rebatre un d'aquests temes, que és el de les taules que ballen. Va agafar una sèrie d'estudiants i els hi va donar a cadascú d'ells un d'aquestes sistemes de plaques que bàsicament es posaven sobre la taula, ells posaven les mans a sobre i feien una sessió espiritual d'aquestes d'invocació de missatges a través de la taula, i les plaques el que permetien és detectar d'on venia la força. Si la força venia de la persona que tenia les mans a sobre, les agulles indicadores es movien d'una forma, i si la taula es movia per una força externa aliena a les persones que hi havia allà, les agulles indicadores es movien d'una altra forma. I a partir d'aquí va fer una sèrie...
1: I com va sortir la cosa?
2: No va passar mai que fos la taula que es movia.
1: Punyet, a veure si algun dia en trobes algun que sí.
2: Sí, i aquí aquests experiments són el naixement d'un concepte que després lliga amb un altre tamàs que deies, que és la Ouija, que és el tema del moviment ideomotor, que són moviments inconscients que podem arribar a fer sense que nosaltres sapiguem que els estem fent. Què és el que estava passant en aquest cas? Les persones participants dels experiments de Faraday no eren conscients que en un moment donat estaven fent força sobre la taula, per exemple.
1: I això pot provenir de l'autosuggestió, per exemple, no?
2: Sí, després per rematar-ho he trobat un article molt interessant en positiu respecte d'això, que és bastant curiós.
1: Val, doncs escolta, Jordi, acabem el tema que deies tu abans, les experiències properes a la mort, que dèiem aquesta una mica de, ho diria clarament, aquesta xarlataneria que combina l'argot científic per explicar fenòmens d'una forma una mica obscurs, però que no acaben de demostrar res i que a més són una mica incoherents. Si li poses una mica de lupa t'adones que potser no porten gaire enlloc. Què més ens portes al respecte?
0: Doncs mira, parlàvem d'això de la supraconsciència. Supraconsciència és una espècie de teoria que diu que la nostra consciència habita en diferents plans. No només en el nostre, sinó que habita en un altre pla físic.
1: És transcendental,
0: diferent.
1: No?
0: Sí, en una altra, potser fins i tot en una altra dimensió, i per això se li fa, li posa aquest nom de ciència, que és que estan en d'una manera quàntica. Que, a veure, barrejar la quàntica, que és a nivell atòmic, amb la consciència, que és una cosa que no es pot medir, doncs no deixa de ser curiós.
1: Que no es pot mesurar, i que la consciència com a tal, una cosa és la consciència i l'altra és l'ànima, que és un altre concepte que surt, que potser no acabem de saber ben bé què és.
0: Hi ha unes coses que em pregunto, que m'he preguntat, jo dic si tenim una supraconsciència, és a dir, que la nostra consciència transcendeix a l'humà i transcendeix a lo material, per què quan em claven un cop al cap puc canviar el meu caràcter? És a dir, i per què hi ha persones que tenen pèrdues de memòria i fins i tot pèrdues de personalitat? Perquè es veu que mèdicament, doncs, el teu cervell no està bé i la teva consciència, doncs, té fallades.
1: Clar.
0: Canvis de personalitat, pèrdues de memòria, pèrdues fins i tot de no saber ni qui ets.
1: Clar, aleshores... el que vens a dir és que si tinguéssim aquesta mena de transcendentalitat, que se suposa que no hauria de passar això, no? O sigui, podries mantenir la teva personalitat intacta, no?
0: Sí, representaria que la teva personalitat està en un pla diferent, no està en el físic estàs malalt.
1: El teu jo seria igual, i en canvi es demostra que en base a segons quin tipus d'experiències, accidents, etc, tot allò que se'n diu de la neuroplasticitat, i aquí entraríem també el que deia l'Albert, no? De la neurobiologia, que falta molt de camp per recórrer i que canvia constantment.
0: Clar, realment la consciència és una cosa digna d'estudi, que encara no se sap ben bé d'on acaba sortint. Sí que se sap, doncs, que és del cervell. Això segurament ho sap més bé l'Albert que jo.
2: Sí, és que de fet, ara que dius consciència i el tema del subconscient, és que em lliga molt amb el que us deia abans dels experiments fets amb Ouija, perquè justament hi ha un experiment fet amb Ouija bastant recent, del 2012, que tenia a veure una mica amb això. Ja, d'experiments amb Ouija se n'han fet molts, des del segle XIX, 1880-1910, n'hi ha un munt. I, com us deia, molts per rebatre. Hi ha molts experiments en el que s'estenen gent fent la Ouija, i el que fan és que, sense que s'adonin, per exemple, els hi canvien el tauler.
1: Clar.
2: I els missatges deixen de ser coherents, perquè, bé, o sigui, us heu imaginat gent amb poca llum, i que de cop et canvien un tauler de la Ouija i que les lletres han canviat. Doncs, els esperits sembla que es tornaven una mica dislèxics quan canviava el tauler. També hi ha molts experiments fets amb gent fent la Ouija amb els ulls embenats, i que també, curiosament, els missatges deixen de ser coherents. Hi ha gent que s'ho va fer més en sèrio, com he trobat William Barrett, un senyor que va fer unes sessions de Ouija plegant la taula de sensors per captar qualsevol mínim moviment que es fes sobre la taula i qualsevol mínima realitat reacció muscular dels participants i va descobrir que tot era, diguem que les fitxes de la Ouija es movien per moviments fets no voluntàriament, en molts casos, i aquest no voluntàriament és important, perquè hem parlat abans del moviment ideomotor, que és aquest, això que...
1: Sí, involuntari, no?
2: Inconscient. El 2012 inconscient. Hi va haver una sèrie de gent una mica boja que van fer una campanya de crowdfunding, de microfinançament, per poder fer ells a la seva universitat un estudi relacionat amb la Ouija.
1: Sí. Bueno, si ells ho van prendre seriosament, eh? Sempre hi ha algú que ho intenta.
2: Sí, el que ells no van avisar és que realment era més seriós del que es pensava i que no tenia a veure amb la Ouija en si. Estem parlant de Ronald Rensick, Helen Gauchu, Sid Cudier, si vols noms en francès se m'atreveix una mica, però bueno.
1: Sí, ja ho hem notat.
2: Passa res. Els francesos també mereixen la nostra estima.
0: Des d'aquí una salutació.
2: Sí. L'experiment era molt simple. És que agafaven gent i li feien preguntes de cultura general. Uh-huh. Quina és la capital d'Alemanya? Coses així. I deixaven que responguessin. I després sí. Els hi feien també preguntes, però deixaven que responguessin fent servir una Ouija.
1: Ah, d'acord. A veure com sortia el tema. Sí.
2: I ja us avanço que quan la pregunta era directa, el percentatge d'encert era del 50%, i que quan hi havia la Ouija pel mig, el percentatge era del 65%. O sigui, encertaven molt més.
1: Amb la Ouija.
2: Significativament més amb la Ouija que sense la Ouija.
1: I això?
2: I això té una mica de tríngulis. Resulta que, bueno, feien això, feien la pregunta... I després et feien les preguntes, però amb la Ouija. La Ouija tu la feies amb una altra persona. Si era sí. Ouija a dos, un duo. I l'altra
1: com a mínim. O sigui, tu sí. Sol, en principi, no pots jugar a la Ouija.
0: És com tenir una parella al Trivial.
2: Sí, l'altra persona...
1: Això.
2: L'altra persona, diguem que formava part activa de l'estudi, però el participant no ho sabia.
1: Ah, val, que era un ganxo, diguem.
2: Sí, però aquesta persona no feia absolutament res. O sigui, conscientment no aplicava cap tipus de força sobre
1: el got o
2: sobre
1: el que
2: el
1: fos.
2: Got, o sobre l'aparell. La peça, sobre sí. L'aparell de la Ouija. Uh-huh. El que feien era, en alguns moments, moure la Ouija a través d'un sistema d'imants per crear una mena de moment en el que la persona, diguem, participant de veritat, de cop veiés que ella, sense fer res, el got es movia i responia bé.
1: Yeah.
2: I això generava una atmosfera...
1: Un estat sí, mental de tots, no?
2: Un estat. Uh-huh. I després deixaven, bueno, això ho feien alguna vegada, la peça es movia, la movien ells i feien que respongués. I això, clar, això, jo no he fet res, no he fet res, això se'ls posa, no sé què. I després seguien amb les preguntes. I a partir d'aquí ja no movien mai voluntàriament la peça de la Ouija. Doncs això, quan calculaves el percentatge d'encerts, el percentatge d'encerts era significativament bastant més alt...
1: Més alt, amb Ouija que sense.
2: Quan estaven fent la Ouija, de preguntes de cultura general. I la hipòtesi que ells feien, primer que... evidentment, quan no movien la peça a ells, uh-huh. Eren moviments involuntaris de la persona participant, i que l'estat que havien induït ells feia que, inconscientment, els facilitava trobar la informació que realment tenien al seu cervell, però que en condicions normals no n'eren conscients.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: Molt bé.
1: O sigui, va ser un experiment neurobiològic, de fet, o gairebé
2: sí,
1: neurobiològic.
2: Sí, ells acabaven demostrant que la gent a vegades té més informació a la seva memòria inconscient del que és conscient, i que aquesta inducció així amb la Ouija el que feia és que alliberava alguns coneixements que la gent no sabia que tenia.
1: O sigui, no va servir per demostrar l'existència de vida després de la mort, o que aquesta vida després de la mort en tot cas es comunica amb els vius, sinó va servir per una altra cosa, però en tot cas no va ser un experiment inútil del tot.
2: No, de fet la utilitat que es considera que té aquest experiment és demostrar que hi ha alguns mecanismes que poden alliberar records a partir de determinades reaccions, i això ha servit per teoritzar en els temes de com tractar malalts d'Alzheimer o gent amb demència i la forma com processen alguns dels seus records.
1: Escolta, i Jordi, hem parlat dels que han utilitzat això de les experiències properes a la mort a dia d'avui i tal, però no han parlat tant d'experiments. No sé si en coneixes algun?
0: Sí, i tant. N'hi va haver un de molt famós, que de fet és molt recent, és del 2014, sí. Que es diuen doncs, els estudis AWARE. Hi ha l'AWARE 1, l'AWARE 2. Són uns estudis que es van fer en condicions controlades en diferents hospitals d'Estats Units, al Regne Unit,
1: sí.
0: I aquests hospitals doncs, estaven tenint la sala de reanimació amb objectes. dins la sala, posats expressament, per veure si realment doncs, les ànimes sortien del cos i podien veure mentre ells els estaven practicant la reanimació, que moltes vegades es descriu això.
1: Sí, allò que diuen el viatge astral, no? Que surten del cos.
0: Sí, surten del cos i ho veuen tot des de dalt. Doncs van, aquests científics van posar tota una sèrie de targetes amb símbols molt vistosos, sí, enfocats cara amunt, cap al sostre, de manera que si una persona estigués sobrevolant aquella habitació en aquell moment, veuria perfectament aquestes senyals. S'ha de dir que de tots la gent que va entrar allà en reanimació en parada cardiorrespiratòria,
1: sí,
0: i van poder sobreviure i després van poder ser entrevistats, s'ha de dir que cap d'ells va poder veure
1: ni un
0: aquestes targetes, a pesar de que alguns d'ells sí que van dir que havien sobresortit del seu cos.
2: És que no t'hi fixes. No t'hi fixes.
0: En aquell moment, com t'hi has de fixar en aquestes coses? L'objectiu d'aquest experiment era demostrar que els records durant la reanimació, sense activitat cerebral, no hi poden ser. És a dir, si no hi ha activitat cerebral, no pots tenir records. Per tant, es va demostrar que la llum al final del túnel era perquè el cervell encara tenia una mica d'activitat. Però si el cervell no té activitat, no pot recordar. També van perfeccionar una mica tot això i durant la reanimació els hi posaven llums de colors, els hi posaven sons i cap d'ells va poder sentir ni escoltar res, excepte un d'ells que sí que recorda alguns dels sons, però li van medir l'activitat cerebral i tenia activitat cerebral. Els que no tenien activitat cerebral no van sentir ni escoltar res, a pesar de que molts d'ells havien sortit del cos, havien vist la llum al final del túnel, havien viscut experiències properes a la mort. Per tant, no deixa de ser una cosa física del propi cos, la consciència, i està emmagatzemada dins el cervell o dins el propi cos, no ho sabem. Encara s'ha d'estudiar molt això.
1: Déu-n'hi-do, sí. I aquí, com ens ha dit molts cops l'Albert i deia abans també, la neurobiologia encara hi tindrà molt a dir. De fet, crec que una mica ens passa que això, no? Que la ciència pot ser difícil, però la pseudociència fins i tot pot arribar a ser perillosa, precisament perquè a vegades dona respostes molt fàcils a coses que són molt complexes, no? Potser massa fàcils, i segurament. Per això genera més desinformació que informació. A veure, ara arriba ja el nostre tècnic, Arriba el nostre home orquestra de les ones i explorador oficial del Museu d'Invents Extravagants. Xavi Gorro, il·lumina'ns, però no ens espantis, eh? Avui què ens portes? Què tal? Com estàs, Xavi?
3: Hola, què tal? Molt bones. Invents?
1: Bueno, no sé, això digue'ns-ho tu. Bueno. Què ens portes? No sé, un detector d'esperits o alguna trampa, alguna història, no sé.
3: Avui comencem amb una prèvia.
1: A veure.
3: Perquè vosaltres al principi del programa heu parlat de com enterraven a la gent, sobretot a l'edat mitjana i a èpoques anteriors,
1: sí,
3: no?
1: Vale. Sí.
3: Hi ha diferents casos de gent enterrada de manera, diguem-ho, curiosa. Si et sembla, us explico un cas. I bàsicament estan fetes en un motiu, eh? Bàsicament, en moltes cultures, i sobretot en èpoques d'edat mitjana, baixa edat mitjana, alta edat mitjana, s'enterrava a la gent boca avall, o sigui, cap avall.
1: Sí, ara que dèiem abans, sí.
3: Sí, que era considerada perillosa, que tenien males intencions o que potser eren vampirs. Ojo.
1: Home, esclar.
3: I això pot semblar una xaladura, però hi ha proves reals, eh?
1: Això vol dir que, perquè clar, i cap a baix, perquè si es despertaven,
3: clar, no poguessin sortir
1: més aviat.
3: Clar.
2: O perquè no es gira.
1: Si haguessin d'escavar i anessin escapant cap a baix i no cap a dalt. Digue.
3: Exacte, i sortissin a Xina i que es fotin ells.
1: Això ho feien,
3: bueno,
1: eh?
3: Bueno, clar, això, un moment, si la Terra és rodona sí que deixen a Xina, però si és plana te'n vas a la merda.
1: No ho sé, no ho sabem, això.
3: Que causa...
1: No està clar. Això algun dia ja veurem si arribem a alguna conclusió, no sé clar. Quan, eh? Però... Clar.
3: Algun així, dia s'ha d'estudiar, això.
1: Però explica, així excavaven... O sigui, la cosa és que n'enterraven, diguem-ne, de boca terrosa.
3: Sí, bàsicament
1: això...
3: Això
1: es devia dir així.
3: Sí, exacte. Bàsicament, alguns, era per motius, per creences, diguem, supersticioses o per por, perquè pensaven que eren morts vivents o eren vampirs, però també era un càstig per gent que era considerada, doncs, gent que eren criminals, eren considerats gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap per avall, o sigui, cap per avall, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure.
1: Caram.
3: I que aquests, ja veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, va ser, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
1: Però
3: jo entenc que viu, pobre home.
1: Però tot plegat, per qui, amb quin objectiu, diguem?
3: Pues per castigar-lo. Segur que el van enterrar viu cap per avall. Sí. Algú dolent n'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
1: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
3: Sí, sí, pot ser. També, a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant pensaven que potser era un ésser estrany, i la van castigar així.
1: Diguem.
3: Ah, exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zòsia, que va ser enterrada no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, doncs tallava el coll.
2: Sí, això havia, el podria haver tallat abans, també.
3: Sí, sí, podria haver, sí. La veritat és que sí.
1: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, bueno, sí, perquè els hi feia mandra o com va anar.
3: Segurament, ho fer ràpid. Hòstia, ràpid, ràpid o que viene el vampiro.
1: Ràpid, i posa la fals aquí.
3: Sí, exacte. Cas,
1: si això sí, no va Google,
3: veieu, veureu les imatges, estan allà ben fetes.
1: Ah, hi ha la foto.
3: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o bé de saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, van els arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una fals, una mena de fals, allà.
1: Tot plegat, una mena de ritual, tot, eh?
3: Sí, sí. Això? Però jo no us parlava d'això, dic, això és una prèvia. Jo vull parlar d'un experiment que no va funcionar. No va funcionar perquè no sabem si és real o no, però jo crec que no és real. I
1: un dia en trobarem algun que funcionés, eh?
3: Sí, moment, però de moment
1: tots els que trobem són
3: de moment ferits. No. Hem d'anar a l'any 1901 i parlar d'un senyor, un metge, de Haverhill, que es deia Duncan McDowell. Aquest senyor era de Massachusetts i va fer un experiment per determinar científicament que l'ànima tenia pes.
1: Home, veus?
3: Això
0: té un sentit,
1: seria molt seriós, eh? Això seria molt seriós. De fet, està ben pensat, això, potser, no?
0: Sí. La hipòtesi és bona.
3: Sí, primer aquest senyor va començar a experimentar en animals, però per tot el contrari, per demostrar que els animals no tenien ànima i que els humans sí. Però, clar, la cosa és, en el tema dels animals la cosa és bastant tèrbola, en els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, doncs, ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar, i buscar...
1: Tenim audiència 15... animalista, Xavi, el tanto.
3: No, espera, doncs enfadaran molt, perquè aquest senyor això va buscar 15 gossos malalts, no? Però que no els trobava, i què va dir? Bueno, doncs, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverinar.
1: Home!
3: I, per tant, malament. Malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc pes.
1: Tu, quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, clar, perquè ja l'assumpte va amb el borràs, diguem.
3: Amb una bàscula allà, saps?
1: Clar.
3: Fill de puta aquest. Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar. Per tant, bueno...
1: Llavors, quina és la teoria aquí?
3: Bueno, de moment, només en portem un. Llavors, dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir. I els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i, per tant, doncs, no funcionava el tema.
0: La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6.
3: I 3 no funcionen.
1: No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne.
3: No, com els gossos una mica... i matar-los.
1: Sí, clar, això és fotut.
3: Vale, més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algo ha funcionat, no?
1: Doncs, sí, clar, bueno.
3: A mitges. perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no?, segons la seva teoria.
1: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
3: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals no, no en tenien. Per tant, de moment, malament.
2: Ja és mala sort.
3: Sí, de moment el tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com és obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona s'aprimés, o sigui, pesés 21 grams menys, perquè 21 grams és molt poc.
1: Clar.
3: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glàndules subpudíferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Per tant, això, a veure...
1: Clar,
3: de moment,
1: una mica
3: no...
1: pilladet, perquè al final, a última hora, no anava per enlloc, això, no?
3: No. Però no només o sigui, va dir...
1: Això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
3: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams? L'ànima pesa 21 grams.
1: Clar.
3: Si hagués perdut 28, però aquest dia que em perdés 28.
1: 28, i ja està.
0: O pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos com en pesis 15.
3: Entenc
0: sempre pesarà 21
3: sí,
0: grams.
3: Sí, entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
1: Clar,
0: però això si ningú... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
1: Clar.
3: Sí,
0: hi hauria estadística de mesures d'això, no?
3: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mirar el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no, el senyor McDowell... Això circulen. No té cap mena de valor científic. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
1: clar,
3: que no,
1: aquí poca
3: no
1: hi ha, cosa.
3: Clar. I a més, li van dir que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs, eren força defectuosos, perquè, tot i que la bàscula era molt precisa, la manera era una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
1: A més, o sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament... Sí. Podria haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
2: Sí. Que es diu? És que el frau sempre és més barat, eh?
1: Sí, esclar.
3: I més fàcil.
1: Sí.
3: Però aquest senyor...
1: Si el vens bé...
3: Que es pot ser que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, doncs ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
1: No.
3: No va canviar de ram. Ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, doncs a veure si la puc fotografiar.
1: Ah, ostres.
0: Ep.
3: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer el 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè, saps?
1: El van pesar, també, potser.
3: Potser sí, i no, o sigui, no sabem si això de les fotografies, que sí que hi ha, si busqueu per internet, gent que s'ha dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha dit que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars. Hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort. Les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
0: Totes juntes?
3: No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
1: Ullet, llavors, així...
3: Sí,
1: per sí tant, poc concloent tot plegat, eh?
3: Tot molt concloent, sí.
1: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Coplejant. Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
5: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
6: Estás escuchando Abriendo Melones, el podcast donde en cada episodio se abre un nuevo melón, presentado por Albert González.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: Intentem passar la gana amb una entrevista que serà molt interessant.
1: D'això no estic segur, perquè ja tenim aquí amb nosaltres a la carpa municipal de la Puríssima la Laia Bonjoc i el Sergi Porcequet, el benvinguts.
2: Bona tarda.
1: Clar, ells són els fundadors i també impulsors del projecte Boon Hunters, que amb naturalitat, sentit de l'humor i una enorme passió pels llibres han creat una comunitat que confia en les seves recomanacions pel que fan a la ràdio i també pel que fan a xarxes socials, Laura.
0: A més, aquest 2025 han estat guardonats amb el Premi Lletra gràcies al seu projecte Lecturistes, una sèrie de 10 entrevistes a llibreters i també a bibliotecaris d'arreu del territori, i a més difoneu tot el vostre contingut a través de Ràdio Sant Boi, on teniu el vostre propi programa, llibres i punt.
1: Doncs d'això i molt més volem parlar amb ells dos, els saludem aquí a la carpa municipal, benvinguts.
2: Moltes gràcies per convidar-nos, perquè clar, he passat per aquí tot el talent Santboià i que compteu amb nosaltres, doncs...
0: Home, sou talent literari, clar que sí.
1: Exactament, doncs volíem preguntar-vos per començar si vosaltres sou molt d'aquests dies de la Puríssima i com els viviu també.
3: Home, sí, he de dir que aquest any hem estat engripats i avui és el primer dia gairebé que hem tingut l'oportunitat de sortir a fer una volta, però sí, sí, tenim la nostra ruta, ens agrada fer tota la ruta, veure totes les parades que hi ha cada any, veure que estan a lloc, sí, si no hi són ens preocupem també.
2: Exacte, la ruta inclou sempre les parades i si veiem que falta alguna ens preocupem.
0: Teniu alguna parada fetitxe, allò que digués aquí, d'anar sí o sí?
3: Sí, la dels formatges de la plaça Preses.
2: Sí, és increïble, sí, sí. Sempre passem per davant, no sempre ens podem permetre els formatges que tenen, però...
1: Ja només amb l'olor, oi?
3: Sí, per allà, passes per davant i t'entra pels ulls, allò, sí, sí.
0: De vegades pots tastar alguna coseta, eh?
3: També.
0: És interessant. Va, anem pel vostre projecte, aquest Boon Hunters. Diríeu que esteu en el millor moment d'aquest projecte?
2: Millor moment, si tenim en compte seguidors i seguiment, probablement sí, perquè sempre estem en creixement, un creixement de formigueta. No se'ns viralitza mai res, perquè parlar de llibres doncs, no és allò que aconsegueixis uns grans resultats, però des del principi hem anat creixent, el que fem agrada. Estem en un moment també de molt de cansament, perquè fem moltes coses i arriba un moment que dius, hosti, potser fem massa coses. Però sí, sí, de moment seguim endavant.
3: Jo també crec que són moltes tauletes, ho hem provat tot, perquè hem provat Instagram, TikTok, YouTube, el podcast que ha evolucionat a Ràdio Sant Boi, i ara estem una mica en fase de, crec, començar a triar, no? Allò que més, per exemple, nosaltres no sabíem que la ràdio enganxava tant, és una cosa que quan ens hi hem trobat és quan pleguem el juny, després a l'agost ja tenim el mono de voler tornar al setembre, no? I crec que estem una mica en aquesta fase, també.
1: Clar, la ràdio enganxa com a persona que és oient, però sobretot potser també enganxa com a persona que fa ràdio.
3: El micro.
1: Exacte, té una cosa que no el pots deixar. Què és el que més us ha sorprès de quan heu començat a fer ràdio? Dic, ostres, això...
2: Doncs mira, tiro una cosa, o sigui, primer que enganxi tant, perquè nosaltres vam començar a casa nostra com tot, allà amb el nostre micro, que no sonava malament, però quan tens un micro davant i veus... Hosti, que allò és seriós, que és un programa de ràdio i després pot córrer per totes les xarxes, però estàs fent un programa de ràdio. I això enganxa molt, i el fet de portar gent, perquè nosaltres sempre entrevistem a gent o fem tertúlies amb gent important del món del llibre, doncs la gent que ha volgut venir. I clar, no és el mateix dir-los, escolta, vine a casa meva que gravarem un podcast, sinó que dir-los, escolta, que et convido a Ràdio Sant Boi a que parlis del teu llibre o de la teva editorial.
1: Et dona com certa entitat, no?, el fet de...
2: Sí, sí, sí, i que venen, al final venen. I, escolta, estem molt orgullosos de la gent que hem portat, eh? Sí, sí.
1: Escolta, com va néixer aquest projecte, els Boon Hunters? Anem als inicis.
3: Els inicis són pandèmics, com tants
1: com
3: projectes.
1: Com a tants projectes.
3: Com tants projectes que comences i que no saps que escalaran d'aquesta manera. De tota manera, jo crec que allò va ser la punta. En Sergi ja feia molts anys que ell a xarxes feia ressenyes i comentaris de llibres, però et trobes en pandèmia, que no pots fer gaire cosa, que tenim molts llibres a casa, molts, i teníem molt de temps per llegir, i vam començar a dir, ostres, podríem fer alguna cosa amb tot això, i llavors vam decidir obrir el compte d'Instagram, i així va començar tot, i va escalar fins al que ha estat ara.
2: Bueno, la cosa s'ha descontrolat, com dèiem, perquè al principi volia ser un compte d'Instagram, així una mica distès per parlar de llibres, però d'una manera una mica diferent del que s'estava fent, i clar, d'allà vam anar saltant d'una xarxa a l'altra, i el que dèiem al principi, al moment que estem de triar, el problema és que encara no hem triat, i tot el que hem anat fent s'ha anat acumulant, i ho continuem fent, i bé, doncs així seguim.
3: Ai, mira, sí que ha sortit.
2: sortint per les pantalles, per la gent que no ho estigui veient.
1: Abans ens han preguntat, escolta, posareu vídeos nostres? Jo crec que no.
3: És que he anat veient vídeos de l'altra gent i que a mi no m'han demanat res.
1: Sí, home, sí.
0: És que impacta, no veure't aquí amb 5 metres d'altura.
2: Se'ns veu amb màniga curta i estic passant fred ja només de veure'm.
1: Doncs deies una cosa de Sergi que era interessant de dir, nosaltres a Instagram volíem parlar de llibres d'una manera diferent al que es feia normalment. Quina era o quina és aquesta diferència que hi voleu aportar vosaltres?
2: És difícil de dir perquè, clar, es fa de tot, tothom té el seu propi estil. Hi ha molta gent, per sort, que a dia d'avui es dedica a divulgar la literatura en català i ho fa en català a xarxes, però fer servir l'humor no és tan fàcil. Nosaltres el que volíem aconseguir és que una persona que no sigui superlectora s'aturi al teu compte d'Instagram perquè veu dos animals que s'han fet una foto ensenyant un llibre però van disfressats d'alguna cosa o estan en una posició estranya i que allò els obligui a aturar-se. O sigui, s'aturen i dius, què és això? Aquesta gent, què estan fent? Em parlen d'un llibre i potser amb sort llegiran el que diem del llibre. Al principi fèiem molt més imatge, ara hem tirat molt més a vídeo, que ens és més fàcil fins i tot, però era això, intentar aportar alguna cosa que obligués a quedar-se allà a gent que no només estava interessada pels llibres, sinó també per un contingut que valgui la pena seguir encara que el llibre potser no t'interessi tant.
3: Jo crec que és una mica... Ens agrada la xarxa, les xarxes tenen coses bones i coses dolentes com tot, no? Però ens agrada poder parlar amb l'idioma de la xarxa i que també es pugui parlar de llibres, no? Perquè, ostres, hi ha molta gent que fa coses d'esports o coses de cuina i els llibres sembla que estiguin com a banda, no? Però també és cultura i també és entreteniment i també pot ser divertit tenir, doncs, xerrar de llibres i fer-ho de manera entretinguda i que, doncs, no sé, no? Que això, que algú s'aturi en el teu feed i que la literatura traspassi aquesta barrera com que sembla com més avorrida o més acadèmica i formi part del teu feed d'Instagram en el teu temps de lleure. Al final, jo crec que l'objectiu final és que els llibres i la lectura, que també es treballen a les escoles, però que formin part del teu temps de lleure i, per tant, colar-los en aquells espais de lleure. I si la xarxa són uns d'aquests espais, doncs per què no?
0: Arribar fins a totes aquestes persones requereix també molt esforç per la vostra banda. Ara ho dèieu, no?, que esteu a moltes xarxes socials diferents, creant contingut de manera diferent en funció d'aquesta plataforma. Com gestioneu aquesta constància? No sé si us trobeu un cop per setmana fer una reunió de continguts, això ho explicaré tu, jo, com us ho feu?
1: Però em sembla que us trobeu de natural, digués.
2: Ens trobem sovint per casa. Nosaltres som parella artística i parella sentimental.
0: Però això s'ha d'escalatar, no? En algun moment trobar-nos per parlar de quins continguts farem per xarxes o és una cosa més fluida i natural?
2: Bueno, és un problema que això, a vegades hem parlat, que gran part de les nostres converses versen sobre els continguts que farem. A vegades massa, i a vegades ens hem d'aturar i dir, escolta, parlem d'altres temes perquè ja està bé, no?
0: És una mica com tenir nens, no? De què parlàvem abans de tenir fills,
3: exacte,
0: no?
3: Bàsicament,
2: nosaltres tenim unes criatures que estan creixent molt, no, també, però com, bueno... Estava a dir que no ens fan perdre diners, a vegades sí, però sí. És difícil de gestionar perquè nosaltres no ens dediquem a temps complet a això, que aquest és un altre tema, i nosaltres tenim una feina que, doncs, és la que paga les factures i que ens roba, doncs, 8 o més hores al dia, i a part d'això, doncs, la resta d'hores que tenim al dia l'hem de dedicar a omplir de continguts tota una xarxa, que no ho fem amb tanta, diguéssim, agilitat com altra gent que potser sí que s'hi dedica, però sí que estem setmanalment penjant 2-3 vídeos i si toca vídeo a YouTube, que és més llarg i més treballat, i si toca podcast, doncs hi ha setmanes que hi ha sobreexposició de Book Hunters a les xarxes.
1: Mm. Ara parlàveu del que feu vosaltres, no? Per divulgar aquests llibres, etc. Però vosaltres a la ràdio també una cosa que feu molt és entrevistes, es basen en això els programes. Com es diu als convidats?
3: Jo crec que al final fem com... intentem fer el programa que a nosaltres ens agradaria escoltar, no? Llavors ens interessa la cadena del llibre, no? Sempre pensem, doncs, que hi ha un llibre que hi ha la persona que l'escriu i és molt visible, però després hi ha una persona que l'edita, hi ha un editorial, hi ha un corrector, hi ha un traductor, també ens interessa molt la traducció. Llavors quan comences a pensar en tota la cadena del llibre, doncs som persones curioses així en general. I per tant, doncs, a base dels anys també que hem anat coneixent a molta gent, a molts esdeveniments que hem anat i tal, doncs coneixes molta gent que dius, és que el que fas m'encanta i vull saber més coses, no? I ara tenim
1: allò
3: un lloc...
1: Tens una entrevista, no?
3: I ara tenim un lloc on poder portar aquesta gent, no? I dir, és que vull que m'expliquis coses des d'una persona que tradueix del rus fins a l'escriptor, no? Fins a una editorial que no saps com maneja publicar no sé quants llibres l'any, d'on treu les idees per publicar. Llavors jo crec que al final la idea és una mica allò, no? El programa que ens agradaria escoltar i que som gent curiosa.
2: Això, tot el que diu la Laia és cert, i també volia apuntar que és allò, no sé si us sona allò que deia el Buenafuente,

0: És més fàcil contactar i tal. Jo tinc una llista de telèfons que Déu-n'hi-do, però ara estem començant a contactar gent que no hi hem parlat abans, i això també impressiona molt, que et diguin que sí, jo trobo increïble.
1: Segurament és perquè ja us heu fet un nom.
2: Sí, una mica el que té esto abans que heu comentat allò de la llista dels Reis, no?
1: Sí.
2: Tenim una llista de desitjos i llavors, doncs, ostres, comences a tatxar. No?
0: També és una mica de morro, he de dir, perquè nosaltres hem demanat coses a gent moltes vegades, abans de tenir programes i aquestes coses, els demanàvem vídeos a gent i clar, la gent es devia sorprendre molt. I com pot ser que aquests em presentin a gent tan important de la gent del llibre i tal? I és perquè ho hem demanat i ens han dit que sí. A vegades és, el no hi ha el temps, no? Llavors és senzillament...
2: És un bon resum, el no hi ha el temps, sí.
3: I sobretot que a vegades potser coneixeu a una persona que us porta a una altra persona, no? D'aquí també la importància d'una cosa que destacàveu, que és que pugueu ser-hi als llocs, no? Per exemple, les presentacions, etc. Vull dir, suposo que allà també heu fet una gran agenda de contactes.
0: Sí, vull dir, mira, jo he descobert... Jo tenia una fama, i crec que encara la tinc, d'as social, de no parlar amb la gent, i la Laia se sorprèn que sempre que anem a actes, jo no paro d'anar a parlar amb la gent això, perquè és gent que m'interessa moltíssim, és gent que admiro, que m'encanta el que fan, i he aconseguit aquella vergonya inicial d'anar a algú i dir-li, escolta, això que esteu fent m'encanta, és brutal. I això també t'obre certes portes. I no sé, igual algú es deu pensar que jo els vaig a fer la pilota, i no, és que és admiració pura. I poder entrevistar aquesta gent, és que si veieu, si escolteu el programa que fem a Ràdio Sant Boi, gairebé sempre, després de que la Laia els presenta, jo dic, ja, estic superfeliç de tenir-vos perquè per fi puc parlar amb vosaltres en un entorn així distès i que m'expliqueu això que m'encanta que feu, no? I això és sincer. És sincer perquè realment és que hi ha gent en aquest país que fa una feinada pels llibres que és increïble. I no sé, la gent que t'escolta a Ràdio Sant Boi, si és conscient de la gent que estem portant, perquè per nosaltres són el top del país. I, clar, potser segueixen un altre tipus de literatura, un altre tipus de gent, i en general els editors, traductors, no són gent coneguda, però per nosaltres és gent absolutament top, que fan una feina que és increïble, són professionals, però brutals.
1: Doncs tothom a Ràdio Sant Boi a escoltar el vostre programa, ara que sabem que porteu a gent de primera línia del món.
0: Els millors convidats.
1: Del món editorial. A mi, jo tinc molta curiositat per saber quants llibres entren a casa vostra de mitjana cada mes, quan us podeu llegir. I no sé quina és la dinàmica, si us llegiu els mateixos, cadascú té el seu gènere preferit...
0: Això és tan complicat.
3: Ai, la cara que està fent a Laia.
2: Mira, ara mateix... Estem en mitja plena mudança i m'estic penedint de la quantitat de llibres que tenim a casa, perquè el que es veuen aquí a les imatges jo crec que n'hi ha com 6 o 8 vegades més de... Vull dir, tenim gairebé 1.500 llibres a casa.
1: Wow.
2: Llavors, el ritme d'entrada de llibres és molt gran.
0: Jo tinc bastant comptat perquè sí. Tinc un èxit.
2: Ara en Sergi dirà, 1.342.
0: No la quantitat, però sí que puc dir que anualment estaran entrant uns 120 llibres.
1: Això...
0: Que no són els que podem llegir.
1: Mensualment són...
0: Les és que mensualment canvia perquè depèn de...
1: 10 llibres.
0: Sí, 10, depèn, perquè al setembre, per exemple, et poden entrar 25 llibres fàcil, sense problema, que puguem llegir entre els dos... Els mesos bons, 13, 14, 15 llibres al mes.
2: Un llibre per setmana, més o menys.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: El tren, abans d'anar a dormir, una estona...
1: Els mateixos llibres o no?
2: No.
1: Cadascú...
0: No, i això també és un problema, perquè...
2: No és un problema.
0: És un problema perquè jo voldria llegir molts llibres, però com ja els ha llegit la Laia... Això són problemes del primer món, però...
2: Diguem-ne que el fet de tenir un projecte així... Tot i que no és ideal, també condiciona de vegades una mica les lectures que fas, no? És com, igual que hi ha gent, potser has de fer una entrevista i llegeixes el llibre d'una persona que potser no l'haguessis llegit, però el llegeixes perquè l'has entrevistat, no? Mm. Doncs una miqueta també el mateix de vegades, no? A l'hora de crear contingut, de vegades llegeixes llibres que dius, buah, això ho estic llegint perquè m'encanta, i altres ho llegeixes doncs, per fer un tipus de contingut. I el C2, llavors això també fa que de vegades ens repartim els llibres.
3: Clar, el projecte Book Hunters condiciona els llibres que llegiu, quins llegiu i quins no, però diríeu que condiciona també la forma en la que llegiu els llibres? Us ha canviat?
0: Una mica sí, perquè negar-ho seria mentir, segurament. Intentem que no ens condicioni absolutament. El tema és, jo com ja venia de fer ressenyes al meu blog des de fa molts anys, això ja ho portava una mica incorporat, però ara com tenim formats diferents, també llegeixes una mica pensant com explicaràs aquest llibre. o si, per exemple, l'explicaràs amb una ressenya escrita a Instagram o si faràs un vídeo. Llavors ja, mentre el vas llegint, ja et vas figurant com l'explicaràs.

0: i això et condiciona, vulguis que no. Però intentem que la lectura, que això és una tonteria, és una cosa que segurament hauria de ser evident per tothom, però tots els llibres dels quals nosaltres parlem els hem llegit. I això no és tan trivial com m'hauria de semblar, no? Igual que les entrevistes, sempre que entrevistem algú, com a mínim un dels dos ha llegit el llibre de la persona que estem entrevistant. I com dic, no és tan trivial això. Però, vulguis que no, doncs, et condiciona una mica perquè has d'estar pensant en com explicaràs aquell llibre i com d'això, però intentem llegir-lo a consciència i doncs, gaudir-ne a poc que puguis.
1: Ara estava pensant que potser per evitar-vos els vostres problemes d'espai un llibre electrònic seria la solució, però sé que sou absolutament contraris a l'e-book, que és el que té llegir en paper, que fa que no sigui comparable a una experiència davant d'una pantalla.
2: Tenim un llibre electrònic, però la veritat és que el fem servir, el fem, és molt útil per anar a vacances, el llibre electrònic, i jo em baixo molts llibres de la biblioteca amb el llibre electrònic quan marxem de vacances. Què té el paper... No t'ho sabria dir, és aquell intangible, és aquell tòpic topicazo, però és que és un intangible de tenir el llibre a les mans, de...
1: L'olor dels fulls, a vegades.
2: De vegades també, però sobretot, no sé.
0: I que queda molt bé a les lleixes, per fer els vídeos.
2: No, però hi ha un intangible en el fet també de... Tot i que he de dir que jo em vaig sorprendre molt quan vaig passar a llegir, quan vaig començar a llegir amb e-book, quan me'l van regalar, he de dir, no va haver-hi una proactivitat a comprar-me un e-book, ens el van regalar. Però per lo típic, oi, que llegeixes molt un e-book, que és el regal ideal per tu. I no cansa com jo em pensava, no? Allò de, ostres, que llegim pantalla. La veritat és que no, però algú té el llibre, algú té.
0: He dit que no som contraris, que a vegades, perquè parlem molt d'una cosa, sembla que siguem contraris a la resta, no. L'e-book és una eina fantàstica, molt recomanable, molt ecològica, té tots els avantatges que puguis imaginar. El podem defensar, senzillament, és que no és un llibre en paper. És així, vull dir, per nosaltres aquest és l'únic motiu. Ara, algú que llegeix amb e-book no el miraré malament, està fent el que és correcte, diguem.
2: Després també s'ha de tenir en compte que no totes les... treure llibres en format e-book, això és un esforç doble per l'editorial. Llavors, no totes les editorials, sobretot nosaltres també ens agraden molt les editorials que fan feina petita, que potser no són supereditorials, no? Però que piquen molta pedra i publiquen coses molt, molt xules, però que potser no tenen la possibilitat de fer els llibres en els dos formats. No? Ja, això és un sobrecost també per les editorials. Llavors hi ha molts llibres que llegim que tampoc hi són en formatiu perquè l'editorial no pot fer aquest doble esforç, no? Però alguns sí que els hem llegit a ningú. Sí.
3: Un gran moment també per llegir, bàsicament perquè és un moment on molts tenim també més temps, és el Nadal, que justament arriba ara, i us volíem demanar una cosa, que és que ens féssiu algunes recomanacions literàries per aquest Nadal, i ja que estem aquí a l'escenari de la Capa Municipal de la Fira de la Puríssima, que siguin també autors i autores que estiguin lligats aquí a Sant Boi. Quines recomanacions ens faríeu?
0: Bueno, em facis recomanar autors de Sant Boi, perquè jo sóc autor de Sant Boi.
3: Això és el que anava a dir.
0: No m'agrada fer-ho, llavors. No...
2: Ho puc fer jo.
1: Ho pot fer.
2: Això no ho fas tu.
0: A l'Ai em fa la propaganda.
2: En Sergi, aquest mas...
3: Endavant, vull dir que...
2: Ho faig, sí.
3: Clar.
2: En Sergi va publicar aquest any un recull de relats a Sembra Llibres, que es diu Tan lluny de casa. A més, bueno, no sé si es pot dir això, hi haurà un club de lectura a la biblioteca de Ciutat Cooperativa, la Marolera Campmany, i bé, doncs és el seu primer recull de relats, hi havia publicat una novel·la anteriorment i aquest any ha publicat un recull.
0: Gràcies, Laia.
2: De res.
3: I altres recomanacions de llibres que faríeu perquè pugui llegir la gent? Ara dèiem que si són de Sant Boi, doncs millor, però també recomanacions que tingueu vosaltres en general perquè puguem passar unes millors vacances.
1: Jo vaig a prendre notes, que he de regalar molts llibres aquest any.
0: Està molt bé ara perquè com per Nadal, així final d'any, sempre es fan els resums de final d'any i els tops de lectura, llavors més o menys alguns els tenim clars. Laia, comença.
2: No, comença tu.
0: Començo jo?
2: Sí, sí.
0: Doncs, per exemple, vaig començar a... O sigui, recomanar un llibre que difícilment ningú s'atrevirà a llegir, però que segurament ha sigut la millor lectura d'aquest any, que a més m'he vist parlant en el vídeo aquest que tenim aquí darrere, que és Middlemarch, de George Eliot, que en realitat és una autora, Mary Ann Evans. És un llibre victorià, és literatura victoriana, que ara està molt de moda perquè hi ha moltes editorials catalanes que l'estan publicant, i és un llibre que passa molt bé, que és d'aquests que retrata molt bé la societat victoriana d'aquella Anglaterra, en aquest cas més rural, no tant de palaus i de festes i tal. L'únic petit inconvenient, perquè el llibre a mi em va encantar, és que té 1097 pàgines.
1: Wow.
0: Llavors,
1: millor en e-book aquest, eh?
0: Aquest en e-book,
2: aquest,
0: si teniu,
2: sobretot, aquest, mira,
0: si teniu mal d'esquena, és un llibre molt recomanable, i us dic, suposo que el trobaríeu en e-book també. És molt car, també us diré, perquè 1.000 pàgines doncs és car, però segurament és la millor lectura del meu any, i penseu que si no sou molt, molt lectors, us pot durar tot l'any, o sigui, ja l'amortitzem.
1: Laia, quina és la teva?
2: Mira, vaig a fer com així molt ràpid, perquè també penso que això pot ajudar a gent a atrevir-s'hi. Hi ha molta gent no sap que moltíssimes pel·lis que surten venen de llibres, no? Són guions adaptats de llibres. Per exemple, ara acaba de sortir Frankenstein, no? De Guillermo del Toro, tal. Molta gent sap, no? que ve d'un llibre, però que és un llibre que s'ha malinterpretat moltíssim i s'ha tergiversat moltíssim al llarg de la història, i quan llegeixes el llibre te n'adones de totes les coses, de l'imaginari, de com s'ha tergiversat, no? Per tant, ostres, si veieu la pel·li, que a més està ja a plataformes, i després llegiu el llibre, us sorprendreu de coses diferents que hi ha. I després aviat també sortirà una pel·li que és Hamnet, que és una adaptació d'un llibre de Maggie O'Farrell que tracta sobre Shakespeare. Hamnet, tothom coneix Hamlet, que és l'obra de Shakespeare, i Hamlet i Hamnet són el mateix nom, i era el nom del seu fill. I la història és de Maggie O'Farrell. L'autora el que va fer va ser explicar la història del fill, que bé, durant el segle XVI li va passar una cosa que no explicarem, era l'època on hi havia la pesta, i sí que és veritat doncs, que gran part de la història no es coneix, i per tant ella ha inventat. La gràcia és que Shakespeare no és el protagonista del llibre, gairebé ni se li diu, no es diu el seu nom en tot el llibre, sinó que la protagonista és la dona, que és Anne Hathaway, que en el llibre se li diu Agnes, i és un llibre boníssim, i a més això també, se'n farà ara una adaptació pel·li, jo crec que és xulo també.
0: Em deixeu fer un spoiler petit?
3: Sí.
0: Ara petit, que me'n mencionava, no, així fem propaganda també de Ràdio Sant Boi. Ara que la Laia mencionava Frankenstein, que nosaltres vam veure l'adaptació i no ens va desagradar, però si voleu sentir l'editora del llibre, de l'última traducció, que és, ha sortit al Club Victòria a Viena Edicions, si voleu sentir l'editora del llibre rajant de la pel·lícula, però cosa fina, escolteu Ràdio Sant Boi aquest dimecres a la nit, perquè tenim a l'editora i no parla gaire bé de la pel·lícula.
2: Veureu les llicències que es permeten les pel·lis, no? Dels llibres.
1: Doncs Sergi i Laia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest projecte. Jo ja m'he apuntat un parell de llibres
3: ja
1: per regalar
3: aquestes
1: notes, festes.
3: Ja han passat
1: Laura? Jo ho apunto tot. Doncs un fort aplaudiment, sisplau.
0: Gràcies.
1: El Sergi i la Laia.
3: Gràcies.

0: Et vull fer una pregunta, Laura. Tu, el tema de dibuixar, manualitats, tot això, com ho portes?
1: Ja et dic que fatal. No sé tu, si ets més habilidós que jo.
0: T'has de dir que no gaire, eh?
1: No?
0: Vull dir, si haguessis vist el que era la meva assignatura de plàstica, crec que et suspendries, Laura, suspendria tot sap boi. Doncs mira, t'ho pregunto perquè si hi ha una tradició bonica aquí en el mar de la Puríssima, és la importància que sempre se li dona al cartell, i deixa'm dir, Laura, que el d'aquest any és preciós, sempre ho és, però és que el d'aquest any és una passada.
1: Doncs sí, és una meravella, segur que l'heu vist tots i totes que esteu per aquí, perquè com sabeu, el cartell de la Puríssima serveix cada any per visibilitzar l'eina que fan artistes locals de la nostra ciutat. Aquest any és de la Santboiana que ens acompanya la Laura Orri, és la creadora d'aquest cartell, que és sens dubte una meravella. Què tal, Laura, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta.
1: No sé si ets una fan d'aquesta Fira de la Puríssima com a bona santboiana.
2: Jo sí, sí, molt. Per mi la Fira de la Puríssima és sempre, bueno, sempre ha sigut un moment molt especial i és un honor poder fer, bueno, que la meva proposta ha sigut la guanyadora per aquest any.
0: Nosaltres estem encantats, Laura, de tenir-te aquí al nostre plató, aquí a la Fira de la Puríssima, a la Carpa Municipal. Et volem posar un petit repte, perquè aquí tenim unes aquarel·les, unes pintures, i et volem preguntar a veure si podries dibuixar-nos alguna cosa que simbolitza el que per tu sigui viure santboianament. No sé si tens alguna idea.
2: Puc intentar-ho, a veure què sale, però...
1: Que és per tu, no?, viure santboianament.
2: Sí, sí, sí.
0: Cadascú tindrà una mica com la seva perspectiva. Així de primeres, per tu què és viure santboianament? Què diries que és?
2: No sé, jo crec que potser Sant Boi tenia com un caràcter diferent a vegades, bueno, no sé com dir-vos, no? Però seria com una mica aquest punt d'humor que a vegades som capaços de trobar les tonteries del dia a dia. També jo crec que som, bueno, i també m'ha sorprès molt ara quan jo tinc una parada al Mercat del Jove i aquests anys he pogut tenir la meva parada, m'ha sorprès molt també del valor que li donem a les coses artístiques cada cop més, com la sensibilitat. Jo crec que també és una manera de fer les coses santboianament, però sempre aquest punt de bogeria de la bona, de surrealisme, no sé com dir-ho, una mica, que també és el que he volgut plasmar al calendari d'aquest any, i no sé si seria així com una mica... una descripció.
1: Mira, sobre aquesta tendresa, justament, també l'has volgut plasmar en el cartell d'enguany.
2: Sí.
1: Com va ser el procés creatiu? No sé si ja tenies una idea de què era el que volies plasmar o no.
2: Va ser, o sigui, el procés de creatiu del cartell va ser molt orgànic. O sigui, a mi em van dir l'encàrrec, llavors vaig pensar com aquesta imatge que quan jo era petita i venia pel cotxe, no?, i els meus pares conduïen i veia aquesta imatge de Sant Boi il·luminat de nit, no?, Sant Ramon i Sant Baldiri. I per mi és una imatge com molt que transmet aquesta nit de la Puríssima, que al final, com que les tardes es fan, no?, de seguides de nit, doncs aquesta sensació de poder passejar, no?, per les parades, una mica, doncs a partir d'aquest imaginari ja se'm va com anar sorgint bastant. Va ser molt orgànic perquè també, com he comentat, per mi la Fira de la Puríssima hi ha una part com personal, que és el que també he intentat transmetre, no?, la tendresa, tot això, que hi ha una part personal que ha sigut com molt fàcil explicar-ho a través d'una imatge, perquè és una festa que he viscut molt, des de molt petita, i també és una mica com, també ho deia, digo, potser no em surt mai un cartell tan maco, perquè al final per mi la Puríssima té aquest punt molt, molt personal.
0: I es nota també en el resultat final del cartell. El que et proposarem en el fons és un doble repte, perquè volem que puguis fer aquesta il·lustració i a la vegada fer algunes preguntes també per conèixer,
2: vale,
0: què és el que hi ha darrere aquesta il·lustració.
1: A veure com puc
3: plegar amb una mà ocupada pel micro.
0: Avui farem una mica de malabars, Laura, vull dir que això anirà sortint, no preocupis.
2: Vale,
0: doncs
2: vale.
0: Et convidem a començar a pintar aquesta imatge,
2: vale,
0: i anirem comentant també a poc,
2: vale,
0: a poc el que està passant. Doncs
2: començo, me preparo el set un poco, no?
0: Sí, sí, sí, anem preparant. Clar, el tema és que nosaltres volem saber també una petita pausa perquè pugui beure aigua i preparar-se les coses, però Laura, volem saber també ella, no?, com li va néixer tot això i com va començar, com va voler ser artista. Imagino que això també Sant Boi t'haurà influït d'alguna manera, així que no sé si ens podries explicar, Laura, quan puguis i quan et deixi un moment la il·lustració que has de fer, per què vas començar a ser artista, que és el que et va empènyer a ser-ho d'alguna manera.
2: Jo, bueno, sempre he dibuixat, des que soc molt petita. Recordo que les tardes quan tornàvem al col·le amb la meva mare i els meus germans ens asseiem a la taula i després de berenar era com un moment sagrat de cada dia que ens posàvem un rato a dibuixar. També he crescut molt veient les pel·lícules Disney, o sigui, em sabia tots els diàlegs de memòria, en plan, jo crec que tota aquesta visualitat també m'ha marcat molt, les tres bessones, Pilarín Vallès, totes les il·lustradores dels contes, Beatrix Potter també, que m'agradava molt. Llavors, sí que he dibuixat des de que soc molt petita, I després ja quan vaig haver de decidir la carrera, tot i que vaig dubtar al principi perquè també em preocupava una mica les sortides professionals, vaig dir, a la mierda, és igual, Belles Artes. I llavors vaig estudiar Belles Arts i m'he format, doncs, això. Després sí que és veritat que en l'àmbit d'il·lustració, doncs, penso que la búsqueda, la recerca de l'estil és una cosa que, perseguiré sempre. Vull dir que sempre sento que encara estic com perfeccionant, millorant. Fer el cartell també ha sigut un repte a nivell digital, perquè jo vinc de la part analògica, llavors com aconseguir que els dibuixos que tu fas després, un cop els digitalitzin, es digitalitzen, puguin tenir qualitat visual per poder imprimir en gran escala, etc.
1: Laura, ara que t'hem demanat aquest repte d'anar dibuixant, per on començaries? Quan tu comences a dibuixar, què és el primer que fas? Fas un esbós a llapis?
2: Sí, jo primer començo, exacte, primer començo llapis.
1: Ho deixo aquí el micro. No sé si que m'acosti sí, jo al sí, farem, seu costat.
0: Farem una
1: farem
0: cosa,
1: un canvi, em poso al seu costat i així et vaig aguantant el micro. Gràcies. I pots anar explicant-nos què és el que estàs fent.
2: Mira, doncs primer faig llapis. No he portat ni goma, no perquè sigui... No perquè dibuixi molt bé, sinó perquè m'he oblidat. Però no passa res, confiem en el directe, confiem en el procés.
1: Estàs fent un skyline de Sant Boi.
2: Sí, estic fent una cosa així una mica senzilla, perquè tampoc sabia quin temps teníem. I sí, jo primer faig sempre llapis, llavors utilitzaré... Anda, si estàs mi sobrino!
1: Benvinguts als nebots de la família de la Laura.
0: I tant.
2: Pues, i bueno, faré això a l'Skyline. Utilitzaré aquesta tinta, que us sonarà a tots perquè és la que he utilitzat per fer el cartell, ¿vale? Un blau que m'agrada molt. A ver, que me tiembla el pulso.
1: Ai, és que quins nervis, és que no cada dia s'estarà a la tele.
0: Laura, sort que no ho hem de fer tu i jo, això,
1: No, no, jo ja hagués pintat la taula directament. I escolta, Laura, el cartell d'aquest any també hi ha alguns detalls autobiogràfics, ara que està aquí sí. La teva família, surt sí. Fins i tot la teva àvia.
2: Sí, exacte, sí, surt la meva àvia, surt després també com els grups d'amics típics, no?, dels meus amics, potser, bueno, no he retratat tots els meus amics de l'adolescència, però sí que m'he inspirat en alguns d'ells per dibuixar, perquè per mi també la Puríssima té molt... té molt record personal i llavors a vegades també és bonic com intentar fer del record personal una cosa col·lectiva, que és una de les coses també que m'han transmès quan la gent veia el cartell, diu, és que és com aconseguir transmetre el que també és per mi la Puríssima. I sé dibujar i hablar a la vez.
1: Sí, ho estàs fent, però molt bé.
2: Ai, m'he deixat sí, una sí. Cosa, però bueno, usamos la camisa, no passa
1: què
2: nada.
1: Què t'has... Oi. Home, després d'això directe...
0: Si necessites alguna cosa, t'ho portem, cap problema.
2: Ah,
0: no sé què necessites.
2: És igual, estic bé, sí, no passa
0: nada. Sí, si necessites algun paper, a veure si
1: un
0: podem...
1: Un drap, sisplau.
2: Bueno,
1: sí,
2: si algú t'ho drap, si no...
1: És que, bueno, perquè està fent servir la jaqueta per netejar el pinzell.
0: Home, no pot ser.
2: He de dir que això es veu ara, però a casa és el que faig sempre.
0: Avui, ja. No deixem-me dir una cosa, que és que la gent que estem aquí a la Carpa Municipal de la Puríssima podem anar seguint la il·lustració aquí a la pantalla. Els que ens estigueu escoltant a través de Ràdio Sant Boi, que també estem retransmetent tot el que passa en aquesta carpa municipal, ho podran seguir a través de les xarxes, @FiraPuríssima, allà podran seguir també tot el procés. Mira, ens acaba d'arribar una cosa, Laura, que no sé si t'ajudarà, que és això d'aquí, que és bàsicament tot el teu material.
2: El meu bolso.
0: T'ho deixo per aquí al costat o què?
2: Potser no ho he portat, crec que no he portat cap drap, o sigui que és igual, no passa res.
0: Anem a deixar-ho per aquí per si ho necessites.
1: Sabem, de fet, que en aquest cartell de la Puríssima fins i tot has recuperat un personatge del cartell del 1964. Per què aquest personatge?
2: Perquè abans de començar a fer el cartell, vaig voler documentar-me una mica què és el que s'havia fet. Bueno, perquè primer, en un principi, quan em van dir de fer el cartell, m'entro miedo, també, i vaig dir, ostres, què hago, saps? Llavors vaig començar com a mirar què s'havia fet. I em va calmar molt veure doncs, propostes molt diferents. I llavors vaig trobar aquesta imatge que em pensava que era del 64, però després vaig estar mirant que és del 67, o 66, ho havia dit jo malament. I tot el que aquesta imatge surt un pare amb la seva filla que porten un taronger o un llimoner. I llavors em va agradar, em va despertar com molta tendresa veure aquella imatge que s'havia fet als anys 60 i que és el mateix que podem veure ara a la Puríssima. I una mica doncs, és el mateix, no? Rescatar imatges del passat, però que també formen part del present, no?, de la fira.
0: Doncs ja estem veient en aquesta, bueno, aquest procés de la pintura que està tenint la Laura, que ho podem seguir a través de les pantalles, aquest blau que s'assembla molt a aquests tons del cartell, com ens explicaves. Volíem preguntar-te què és el que estem veient fins ara, perquè jo veig també aquest skyline, podríem dir, una mica sí. de Sant Boi, no? Vull dir que estan en per aquí la cosa, també.
2: Sí, estic fent com una skyline i una mica també arrel del que vam estar parlant, perquè ahir ens vam trobar el John i jo.
0: Sí, sí, sí.
2: I se m'ha acudit una mica com això, que em va agradar aquesta idea de que al final Sant Boi també som les persones. Mm-hmm. Llavors, a veure què me sale. Vamos a verlo, si me sale, no me sale.
0: Doncs,
1: és a dir, però tu vas combinant la tècnica d'aquesta manera, eh? Una mica de traç a llapis, aquarela, després tornes al llapis,
2: sí.
1: No fas tot el llapis d'inici.
2: A veure, normalment m'he olvidat, tendria que haver hecho antes el llapis, però...
0: Són els nervis del directe, això, eh?
2: Sí, però no, però a vegades també combino. O sea, si en aquest cas, com que és tot a baix, com que vull fer una divisió, puc fer una part de llapis i l'altra part a tinta, no m'embrutaré, creo.
1: Quins records de quan eres petita has plasmat en aquest cartell?
2: Sobretot el potser més d'adolescent, mm-hmm. més que de petita, quan això la meva, bueno, i tota la meva vida l'àvia sempre em regalava una ramita de la suerte per la Puríssima, doncs això és una de les coses que he volgut rescatar. I després també els passejos potser amb els meus pares, els meus germans, que en aquest cas no he posat cap com molta colla de nens, però bueno, jo tenim una família molt gran, llavors potser m'hagués faltat encara més, potser una imatge més de la meva família o tal, però per no fer-ho tan autobiogràfic, sí que he volgut posar com això, no? Els pares amb els nens. Jo recordo també molt quan anaven a la Puríssima, els animals, anar a veure els animals, m'agradava molt. No íbamos a los caballitos, eso no, que sé, no anàvem, perquè no anàvem tant allà, però sí que feien com tots els animals, comprar dolçaines, les garrapinyades, l'algodón de azúcar, tot això.
0: Doncs ens fixem també ara mateix en el que estem veient a la il·lustració. A través d'aquestes pantalles segueix aquesta espècie de skyline també que dibuixàvem de Sant Boi, amb aquest cel, no?, que ja comença a fer-se fosc però que encara té, que és molt viu, no?, amb aquest blau que ens explicaves. Però a sota comencem a veure que ja hi ha les figures marcades de les persones, que és una mica la base de tot plegat, com ens deies.
2: A ver cómo sale, quizá queda una imagen un poco tétrica, ¿vale? Perquè aquest color, sin combinar con otro, no se sabe. Però bueno, és igual.
1: És a dir, tu sempre primer fas la il·lustració, la pintes i després la digitalitzes i la millores d'alguna manera en digital?
2: Sí, sempre intento, o sigui, perquè al final també per mi ha sigut un procés aquests anys de descobrir que pots ser el millor molt bon il·lustrador dibuixant a mà, però si no tens el control de la tècnica digital, al final les il·lustracions estan pensades perquè es puguin reproduir a llibres o el que sigui. Ai, que guai, m'estic viendo ahora ahí. I llavors per mi ha sigut també com el procés de... que es tracta també d'intentar com millorar la il·lustració, si es pot, no?, amb l'àmbit digital, però no vull renunciar mai, si puedo, si el temps m'ho permet, perquè a vegades per les presses si em demanen alguna cosa que he d'anar com molt ràpid, doncs no puc, però si puc, sempre intento mantenir la part analògica. M'agrada embrutar-me les mans i m'agrada que es vegi com aquesta part. I més ara que tot comença com amb la intel·ligència artificial a tornar-se cutre i lleig, doncs com mantenir aquest punt més d'autenticitat, de taca i d'ahir. No esborro mai el llapis, per exemple, tampoc. El cartell no esborrat el llapis original, es veu el llapis sota.
1: I ara que et dediques a la il·lustració, però fins que has arribat fins aquí havies treballat de moltes altres coses, no sé com de difícil és dedicar-se avui dia a viure de la il·lustració, sobretot ara que comentes, no?, amb tota la irrupció també de la intel·ligència artificial, i si valores que ha sigut una bona decisió.
2: Bueno, sí, jo abans he treballat, com deies, moltes coses, he sigut docent, professora, bueno, mil històries. Sí, penso que és molt difícil, sento que encara estic professionalitzant-me, o sigui, encara estic divagant moltes vegades en la precarietat que això suposa, o sigui, és una feina molt precaritzada. Però respecte a això, la intel·ligència artificial, el que estic veient també és que denota cutrez, saps?, tot el que estigui fet amb intel·ligència artificial, denota incultura, denota... té com una part molt... Vull dir, jo penso que la intel·ligència artificial està molt bé, per exemple, en quant a que, jo què sé, abans també es feien cartells cutres, saps? Jo què sé, qualsevol cartell, jo què sé, d'alguna associació o alguna cosa, doncs els feien cutres, doncs bueno, si l'has de fer cutre el pots fer amb intel·ligència artificial. El que jo veig com que denota cutre i és com un insult cap a la població és, per exemple, els cartells fets per intel·ligència artificial per... O sigui, que estan com per ajuntaments o coses d'aquestes. Això em sembla com, com pensar, bueno, el pueblo que no entiende visualmente te doy esta shit, ¿vale? I ja està, saps? Això sí que és, em sembla com que a nivell d'institució sí que s'hauria com de regular i cuidar. Ja no tant pels artistes, sinó perquè al final no estem educant la part visual, que tu tens un poder també per sensibilitzar la població, no? I és tot un històric que hi ha darrere dels cartells, les tendències de cada any. Però bueno, no sé, penso que serà precari, però també penso que estàvem fastidiats abans de la intel·ligència artificial, els artistes ja ho estàvem, entonces bueno, ens tocarà pues, seguir sent creatius.
0: I que el fet d'apostar també per un artista també et dona com aquest punt de veritat, no? El que tu deies,
2: exacte,
0: que t'havies inspirat amb algunes coses, amb vivències, que tu has passat per fer aquest cartell,
2: exacte,
0: això amb la intel·ligència artificial és impossible.
2: Exacte, és impossible, exacte, sí, totalment. Però bueno, jo penso que són modes també, evidentment hi haurà coses que canviaran, no? I també hem d'estar preparats i preparades, però bueno, tot el que sigui institucional i tal, penso que els artistes també ho hem de dir, que no, que s'ha de denunciar i s'ha d'assenyalar, perquè al final és també una falta de respecte cap a, ja no només cap als artistes, sinó cap a la població, com dient, bueno, com és lo mismo, de fet ara nosaltres al mercat d'art jove fem una mostra d'art allà i ens han dit com que el tema sigui la intel·ligència artificial, no? Quin tema, com volem tractar això, no? Mm-hmm. I jo tinc una reflexió entorn a això que si teniu curiositat ara l'exposaré allà i l'estaré dibuixant, i si no pues la deixaran exposada en algun moment.
4: Mira, recorda'ns en quin horari et podran veure, qui vulgui veure't continuar aquesta pintura en acció i saber què en penses més sobre la intel·ligència artificial, on et pot trobar?
2: Ara estaré aquí a Carpa a les 12, o sigui, no sé què hora és, però quan m'acabi m'ho toqui.
4: Queda mitja horeta.
2: Vale, perfecte. Doncs pues a les 12 començo a dibuixar allà i estaré fins les 2. Estaré allà...
0: Doncs abans d'acomiadar-nos, perquè sabem que tens també moltes coses a fer, em sembla que estàs acabant ja aquesta il·lustració. No sé si ens vols explicar com està quedant més o menys.
2: Bueno,
4: quins últims passos, quins passos més faries que no podrem veure aquí en el directe per acabar-la, per donar-la per finiquitada?
2: Bueno, jo crec que ja està. A veure, en aquest cas... Bueno, si vols, ja puc aguantar jo. Gràcies. Sí que en aquest cas jo la donaria ja per acabada, perquè al final es tracta d'un dibuix ràpid, perquè a vegades també intento evitar-ho, però con el bucle de tengo que terminar-ho, però no, està bé ja. Jo el deixaria així, al final és com aquest Sandboy, que som les persones. I... Però sí que és veritat que ara, per exemple, que sí que estaré allà fent la mostra, normalment no ho faria només amb tinta, ho faria també amb aquarela. Llavors després, quan un cop està sec, li afegeixo tinta amb bolis, m'agrada com repassar-ho, o llapis i colors, m'agrada com donar-li l'últim toque. Però clar, per això m'he d'esperar un ratet que es pugui secar, però que ara no m'he pogut esperar, però bueno, està bé, jo crec.
0: Doncs hem pogut veure aquesta il·lustració a través de les pantalles. No sé si ens podries explicar quin és el missatge que vols transmetre amb aquesta il·lustració.
2: Tu què diries?
0: És que jo jugo amb avantatge, Laura, perquè vam parlar ahir.
2: Sí, ja lo sabes.
4: El poder del poble, veig jo.
2: Per exemple.
4: Tots som un, no? Com una única taca.
2: Exacto, sí, por ejemplo.
4: No?
2: Sí, exacte, com al final Sandboy, no? Sandboyanament som les persones. Tenim un lloc, evidentment ens identifica, però...
4: Tots diferents, però tots iguals.
2: Exacte.
4: Sí?
2: Sí, per exemple.
0: Doncs ha quedat molt bé la il·lustració, t'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí fins la Carpa Municipal amb nosaltres. Laura Orri, moltes gràcies, enhorabona pel cartell i enhorabona també per aquesta il·lustració. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Un aplaudiment per la Laura, no? Crec que se'l mereix. I tant que sí. Moltes gràcies, Laura.

0: Més de 45 anys amb tu. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: ara arriba el moment de conèixer l'Edo Balcells, que ell és pastor d'ovelles a Sant Boi de Llobregat i viu envoltat de natura, de silenci i de feina molt dura. Veieu que aquí passem d'una professió a una altra,
1: sí, sí,
0: en un pim-pam.
1: Això és s'embullanament. Aquí hi ha absolutament de tot. Amb 44 anys i una trajectòria també marcada per l'estima al bosc i als animals, viu el seu dia a dia portant al seu ramat a fer silvopastura a la muntanya de Sant Ramon.
0: Ara ens explicarà què és això de la silvopastura. Molt bona tarda, Edu.
2: Bona
0: tarda. I benvingut. On les has deixat, les ovelles? Jo pensava que vindries amb elles.
2: A dalt de Sant Ramon. Les ovelles estan a dalt de Sant Ramon.
0: S'haguessin espantat, no? Potser de venir fins aquí.
1: Aquí les tenim, de fet, les ovelles.
0: Sí, sí. Mira, mira, les veiem aquí. Escolta, per què ets pastor? Pregunta-nos-me. Abans hem parlat amb un dels pocs pagesos que queden al parc agrari. Tu ets molt jove, ets pastor. Per què? Com arribes fins aquí?
2: Soc pastor perquè quan tenia 16 anys ja vaig decidir que volia fer aquesta feina i vaig anar darrere pastors a empaitar-los per aprendre aquest ofici. I l'any 2011 l'Ajuntament de Sant Boi, la Regidoria de Medi Ambient, ens va oferir l'oportunitat de baixar aquí i des de llavors que passem tot l'hivern aquí i quan arriba el juny marxem cap al Pirineu.
1: Però és curiós que llavors, pel que ens has explicat, no hi ha una herència familiar, no? Va ser de que se't va despertar tu d'interès. Com va ser això?
2: Totalment, sí. És algo que un té una motivació i tens una inquietud i si et donen l'oportunitat de provar-ho, doncs t'hi agafes com el ferro calent i ho engeves.
0: Explica'm això de que passeu l'hivern aquí i l'estiu aneu al Pirineu.
2: Sí, tradicionalment, des de fa molts anys, el bestiar, inclús quan no existien les persones, diguéssim, el bestiar passa a l'hivern on hi ha bones temperatures, és a dir, a vora del mar, i quan aquí arriba la calor i tota l'herba s'asseca, el bestiar marxa cap a la muntanya. Nosaltres marxem cap a la Cerdanya i ara mateix allò està colgat de neu, per tant aquí tenim bones pastures i allà a finals de maig i començaments de juny marxem cap al Pirineu, allà se'n va la neu, neix l'herba, passem l'estiu allà i quan torna a nevar tornem a baixar.
0: I com és aquesta vida de passar la meitat de l'any a Sant Boi i l'altra meitat als Pirineus? No sé si és molt conciliable això amb una vida familiar.
2: Vida familiar cap ni una. La meva família són les ovelles i el meu gos i tinc parella i ens ho anem combinant, però me l'he muntat així fa 15 anys que vaig començar a pujar i baixar del Pirineu cap aquí i bé, és una vida tranquil·la, dura pel temps, per les condicions, però és una vida que si un la tria és feliç.
1: Què és el que té aquesta vida que t'agrada tant, que et sedueix tant?
2: Bàsicament, poder estar a l'aire lliure, no tinguer-me que mudar, no tinguer-me que dutxar cada dia, tinguer la tranquil·litat d'estar sol, de poder llegir, de poder escoltar la ràdio, de poder aprendre, de poder estar això, a un ritme de pausat, sobretot pausa i molta calma.
0: És un ritme pausat però que et requereix tots els dies de la setmana, perquè entenc que aquí no hi poden haver festius,
2: no hi ha festa.
0: Dies de guardar, això no existeix.
2: No hi ha festes.
0: No? Com és aquest dia a dia? A quina hora et lleves per anar a pastar?
2: Nosaltres ara a l'hivern, doncs, posa que a les 7:30 és quan surt el sol, doncs una hora abans potser ja estàs de peu, controles que estigui tot bé, i a 5:45 que es fa fosc, doncs és l'hora de plegar. A l'estiu, a la primavera, cada cop quan s'allarga més el dia, nosaltres anem amb el sol. Si el sol surt a les 6, comencem a les 6, i si el sol es pon a les 10 de la nit, pleguem a les 10 de la nit, no hi ha horari. No hi ha dies, no hi ha festes, però bueno, quan pugem al Pirineu, allà juntem 4.000 ovelles, i doncs allà ens ho combinem amb diferents companys, i jo ens aprofito també per fer vacances.
1: Parlàvem abans de silvopastura, la teva forma d'entendre tot això, per qui desconegui el terme, què és la silvopastura?
2: Silvopastura és portar els animals a pasturar el bosc. I aquí fem una funció molt important, que si no ho haurien de fer unes màquines de gasolina que haurien de desbrossar, i el que fem és amb les ovelles mantenim net uns espais que estan a costat de les urbanitzacions, que són les cases que estan a la muntanya, per tal de mantenir-les netes, entre cometes, perquè segueixen estant brutes de llaunes de Coca-Cola, de bosses de patates, però nosaltres el que és tot el tema de les plantes, les flors, etc., ho anem mantenint a ratlla perquè a l'estiu, quan s'assequin, en cas d'incendi, els mitjans d'extinció, com són els de l'ADF, els bombers, tinguessin possibilitats d'aturar aquest foc i no afectés a les cases, bàsicament.
1: És el que deies ara, és molt important també aquesta feina que fas i que feu per a aquesta prevenció d'incendis. Et fa la sensació que la gent això ho coneix?
2: Ho coneix qui puja dalt a Sant Ramon. Jo em dono la sensació, jo no sóc d'aquí, jo sóc fill d'Igualada, he estat tombant, i des del 2011 que baixo aquí a Sant Boi, però la meva vida és dalt de la muntanya. Jo quan baixo aquí, si no vaig amb les ovelles, hi ha gent que no em coneix, perquè s'associa l'Edu amb les ovelles. Llavors, veig que hi ha gent aquí que no he vist en la meva vida. En canvi, dalt de la muntanya, cada dia trobes la mateixa gent. D'ençà de la pandèmia, va pujar molta més gent a la muntanya, també. Va ser un boom de gent que ha descobert que Sant Boi té una muntanya molt maca, amb uns boscos molt ben parits de roures, de bruc, hi ha molta vegetació, hi ha també altres animals, a part de les ovelles, també hi ha els porcs senglars, també hi ha els runners, també hi ha la gent en bici, hi ha els jubilats, i és una convivència agradable. Sí, no et sents sol en cap moment.
0: Tu també et dediques a formar a joves en l'ofici de pastor. Diries que hi ha relleu generacional?
2: No hi ha relleu generacional mentre no hi hagi possibilitats de que la gent es guanyi bé la vida.
0: No us la guanyeu bé la vida els que us hi dediqueu?
2: Jo no ho puc dir això perquè jo tinc el privilegi de que a mi l'Ajuntament de Sant Boi em paga, em sento super ben recompensat per la feina que jo faig, però és una cosa quasi excepcional el que es fa aquí a Sant Boi. El normal és que la gent estigui en els seus pobles, a les seves muntanyes, i hagin de viure pues, o de fer formatges o de la carn del xai, i és un negoci com tot el sector agrari i ramader que està subvencionat. Per tant, el que nosaltres aquí és, ens paguen per fer un servei, a més fem aquesta formació amb joves per tal de despertar una mica el neguit de l'ofici, però treballar de sol a sol 365 dies l'any sense un sou fixe, és difícil que la gent ho vulgui fer, això. És molt difícil.
0: I com es pot solucionar això? És a dir, com podem incentivar que més gent es dediqui a això i que sigui econòmicament sostenible?
2: Bàsicament seria... tenim el poder de decisió cada cop que nosaltres anem a comprar menjar. Si nosaltres mengem carxofes del Prat, o carxofes de Sant Boi, perdó, millor, carxofes de Sant Boi, els pagesos de Sant Boi es guanyaran més bé la vida. Si les carxofes ens les porten de vés a saber on, doncs no ho sé, natres al xai, molt xai doncs pot venir inclús de Mèxic, de Xile, de Nova Zelanda, hem de fixar-nos en el que comprem. El problema també és que nosaltres, jo mateix, com a consumidor, tenim els diners que tenim, i quan anem a comprar menjar també ens mirem la butxaca, llavors és complicat, és un peix que es mossega la cua.
1: Clar, però en aquest sentit és important que en siguem conscients. Abans parlàvem, per exemple, també amb la cooperativa agrària sobre els impactes que tenia el fet de consumir producte de proximitat i el fet de no fer-ho. Passa una mica el mateix, no? Amb les coses que vosaltres feu, per exemple, ajudeu a que es conservi la natura, la prevenció d'incendis, és a dir, que són professions, són oficis que van molt més enllà de la productivitat en si.
2: Absolutament, i per això aquí a Sant Boi ens paguen per fer aquest servei, que fem com de desbrossadores naturals, i gràcies a això podem viure. Si jo no tingués l'oportunitat que em va oferir el Departament de Medi Ambient d'aquí de Sant Boi, jo segurament estaria en una muntanya intentant sobreviure, com tots els altres, i bueno, no ho sé, jo penso que donar valor ja no només al producte, sinó a aquests serveis que oferim. Nosaltres també, quan fem plans formatius, també cobrem com a professors. I és un, ja no només és un tema econòmic, perquè a vegades hi ha coses que no estan pagades, sinó que és també que et donguin com una mica d'importància, que no es tingui menys tinguda la pagesia. I això és important.
0: Creus que en general aquest sector primari a Catalunya està menys tingut? No esteu posats en valor?
2: Sí, està totalment menys tingut. Sí. Només cal fixar-se... Posar likes és molt fàcil, posar likes. Però després, quan veus que la gent cada cop, estadísticament, vull dir, ens agradin o no ens agradin els números, estadísticament moltes explotacions estan plegant, molta gent jove que no té dret no té accés a la terra, no pot començar aquí mateix al parc agrari, hi ha un fotimer d'hectàrees que estan en desús perquè no hi ha jovent que s'hi vulgui ficar, perquè no poden guanyar-s'hi la vida bé econòmicament. Si poguessin, jo penso que és una feina que voldria fer tothom. Hi ha dies que penso s'ha d'estar molt volat per fer aquesta feina, però hi ha altres dies, que són la majoria, que penso s'ha d'estar molt volat per no fer-la, perquè és una feina meravellosa.
1: Clar, és una feina més que sobretot té molt a veure amb la natura. Potser estem en un moment en el que molta gent necessita justament això. Per tant, si hi hagués més possibilitat de guanyar-se la vida, creus que és una feina que justament per això que comentaves, aquesta tranquil·litat, hi hauria molta gent que agafaria aquesta opció?
2: Moltíssima gent. Jo penso que és una qualitat de vida en majúscules, o sigui, el fet de poder estar primer treballant per tu, el teu dia a dia, en contacte amb l'aire lliure, amb la natura, és dur pel clima i perquè no es pot descansar, però també tu et marques el ritme, i hi ha dies molt durs i hi ha dies que són més tranquils, però poder-ho provar, evidentment hi ha gent que evidentment el deixes un dia sencer allà mirant-se les ovelles, i es tornen boig si no tenen wifi. No sé, nosaltres vivim sense sofà, sense Netflix, vivim així i és una manera de viure també, i llavors s'ha de respectar. Llavors és sorprenent, doncs, que ho fem aquí a Sant Boi, a dalt a la muntanya de Sant Ramon, però sí, és una realitat que existeix i que hi era molt abans que tot això, i per això s'ha de mantenir.
0: Quan formes els joves futurs pastors, què és el que ensenyeu? Quines actituds o coneixements ha de tenir un pastor?
2: Sobretot paciència. Sobretot paciència, perquè el jovent d'avui en dia, bueno, el jovent d'avui en dia, fa 8 anys que hem estat fent aquest pla formatiu amb els joves d'aquí de Sant Boi, i ja els hem vist com han canviat també. Al començament, la veritat, que hi ha hagut nanos amb moltes ganes de treballar, molt treballadors, però després també hi ha hagut nanos, doncs, més complicats, doncs, que, no sé, que es pensen que això és xau-xa, venen vestits com si anessin a la discoteca. I és una feina que és bruta, és una feina que és dura, és una feina que, sobretot això, paciència, dir, has d'estar aquí i t'has d'aguantar, i és el que hi ha, i no hi ha pressa. Les ovelles necessiten les seves hores per menjar. És com tu, és com tots. Nosaltres no ens llevem i esmorzem, dinem, berenem i sopem en 10 minuts i ens anem a dormir. Elles necessiten el seu temps. Esmorzar, dinar, ara s'ajeuen, ara prenen el sol, ara rasquen, ara dormen, ara beuen aigua, ara tornen a menjar.
0: I aquest procés quan pot durar?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia. I tot tu estàs allà amb elles durant tot aquest procés?
2: A la nit les tanquem en un corral, perquè és la manera que jo tinc també de descansar, i, però quan estan al Pirineu és 24 hores, però bueno, aquí a Sant Boi, doncs, tenen un corral superben fet, ens dona molta seguretat també, perquè doncs, a la nit hi ha guineus, hi ha porcs senglars, poden haver-hi gossos de gent que se'ls ha escapat i podrien entrar al corral i actuarien com llops i farien molt de mal. I a partir de que surt el sol al matí, doncs ara, per exemple, ens esperem una mica que se'n vagi el fred, que se'n vagi la humitat de les plantes, i sortim a pasturar, doncs, allà a les 12, fins a les 5, 6 de la tarda.
1: Per tant, aquí a la silvopastura també el que veig és que s'ha d'adaptar molt vosaltres al ritme de les ovelles, en aquest cas, no?
2: El ritme de les ovelles és el que és. O sigui, això és així ara i fa 12.000 anys. Elles mengen i caguen, i ja està. No ens podem inventar cap història. La cosa és nosaltres adaptar-nos a la silvopastura aquí a Sant Boi. O sigui, aquí hem arribat... O sigui, sobretot els anys que hi ha hagut tanta sequera, que han sigut molt dur, hem tingut que, hosti, si hem tingut que fotre'ns dins una rotonda a buscar herba, si ens hem tingut que anar cap al riu, cap on sigui. Llavors ens adaptem nosaltres, sobretot tenim unes ovelles que quan veuen un ciclista ja s'aparten, quan veuen un nen el van a saludar, un gos que no mossega ningú. Estem tots una mica adaptats. Jo no he aixecat mai el bastó a ningú tampoc, no per ganes, sinó perquè s'ha de ser persona també. Però vull que estem tots una mica adaptats aquí a Sant Boi, i estem supercontents cada cop que baixem, sempre, des del primer dia.
1: Doncs en aquest sentit, sempre nosaltres fem una última pregunta a tots els convidats que passen per aquí. Què és per tu viure santboianament? Com ho descriuries?
2: He sentit aquesta pregunta abans i jo no te la sabria respondre perquè jo no sóc d'aquí. No sóc d'aquí, fa 15 anys, 14 anys que baixo aquí, passo els hiverns aquí, jo estic instal·lat allà dalt a la muntanya i... No et podria dir, no faig vida a Sant Boi, malauradament. Baixo a la biblioteca...
0: Home, sí, que la muntanya de Sant Ramon és patrimoni de Sant Boi.
1: Deixa'm dir una cosa, Edu, que potser no fas vida a Sant Boi, però fas un gran servei per Sant Boi, amb sí. Això que dèiem, amb la prevenció d'incendis i amb el fet de també doncs, estar representant un ofici doncs, que cada vegada veiem menys persones. De fet, mira, nosaltres tenim una missió aquí que és a veure si podem empadronar. Ah. I l'any vinent doncs, ja podràs respondre aquesta pregunta.
2: I em faig alcalde.
1: Però això ja ho veurem. Em sembla que això no ho està parlant nosaltres, hauria d'estar parlant amb altres persones. Edu, moltíssimes gràcies per la visita. I moltes gràcies també pel
2: testimoni.
1: Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment per ell.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades, acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en plan de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
4: A les Terres de l'Ebre, l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
5: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyaran de música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt,
6: ficarem cadires aquí per a que puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-m'ho tota la vida.
4: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
7: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipse, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipse.
4: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
8: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserva ha sigut molt més alta que l'habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
4: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
0: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
2: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
10: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
9: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
0: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
2: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corchero.
11: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
0: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coi d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
12: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
13: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
12: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
13: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
12: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Perera.
14: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
15: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12-2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació.

0: retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
1: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
2: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
3: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs, intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres al Lac Redon, o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes, amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
2: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rialp per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sord. Llavors sí, per la caiguda de 4 arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot, amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
3: La C-14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
2: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
3: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
2: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
3: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
2: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
3: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
4: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
2: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
3: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
2: Obrim ja el bloc cultural.

I parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Per Rot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó, amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens l'informa des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem això molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21, moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: Els jugadors de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo tropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol Perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors... Sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil, competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana de Lima, Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba la última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Niewiadomo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
14: Una família de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
15: ¿A que sí?
14: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
13: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
16: Merche, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
13: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
17: Impacto inminente!
13: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
18: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
19: ¿Cuánto tiempo?
20: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
13: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
21: ¡Tiburón!
22: Todo va a salir bien.
15: Sabies que... El parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
19: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. Aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: Per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
0: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la Plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
21: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
22: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja ha de ser d'un 40%, amb un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en l'objectiu de l'eclipsi.
21: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca i Tona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
2: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
21: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
1: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un forn i pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
4: Que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Ordal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
3: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
4: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
3: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
1: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
0: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. Un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
24: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
23: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre l'A7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
24: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
23: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
0: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartien 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
6: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
7: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 12312/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
6: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar al sensor l'objectiu.
8: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312/2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
6: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
0: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
9: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
0: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'ha pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
0: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
1: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Un estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
0: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com a animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
11: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
10: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
1: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
0: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Alejandro Lobato.
16: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
14: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
1: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
0: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
13: conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
15: Nens de 3-4 anys s'ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls hi desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
13: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Barrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin amb aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
5: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I els torneigs històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlar amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil, competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui han donat una passa endavant i crec que ets donat l'enhorabona, perquè crec que era el que li anava amb l'estaf i ho han fet tal i com l'hem demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant, que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada. A les 7, Calafell, Fundació Grama, i a les 9, Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
3: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
2: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li diem a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí, i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo de no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica, però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
2: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canilla. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors, tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el soroll de la fàbrica. És el soroll de creu, diguéssim. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria de
2: fer. La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
3: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabo de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
2: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
3: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
2: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia, com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
3: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre pues, intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
2: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats, Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
3: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
2: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
3: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes.

0: que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents, i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
0: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolate que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen, i també per a menjar, tal qual és el xocolate de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa, i molta gent ve aquí buscant el xocolate aquell a la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar, i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
0: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim, i tothom se vol fer ric en dos dies, i no. Llavors, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem, i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic...

0: ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
0: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia, i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim, i les xarxes socials també ho acceleren encara més, i això ens ha portat a que a primer renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades, i que visualment entren, també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
0: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia, sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara, i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica, i clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
0: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre, però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura, però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, de inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolate, creo, hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata que jo he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrit algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
6: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
7: I si no la mar, a fer xarxes o...
6: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
5: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
6: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues, quin remei me tocarà, potser? Perquè això, realment, és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta a bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i mira, i a lo millor doncs mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs és una cosa que es porta, és una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però potser no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port, però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, països baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això,
2: tot,
1: i damunt, tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més, fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir.
2: Sí.
1: I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquet, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques que hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués anat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, oh, pues, xiquet, guardem un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o per acabar i bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sulfatar, doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
3: Avallars de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els fons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas al paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateix que això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que aquest peix ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir, que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu s'ha guanyat la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar.
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Que són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en autos, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en autos.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si sense treballar hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau, inclús tenint cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau i nosaltres a l'arrastre mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cictó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar. Jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, clarament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nantros no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
4: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, aguantant, avui sempre són gent de fe, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també, però sempre surts amb l'esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa doncs és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella, però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, I gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un abadelló i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que mos tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

la matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Trellada d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si jo parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno. No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es van enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
0: Ràpidament.
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja les he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
3: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
3: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden enfront dels britànics, no? Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
3: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé, en aquest moment coincideixen diversos factors,

0: Posada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La Marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic, es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
1: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
0: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
2: No, això mai.
0: Terrorisme econòmic?
2: Mai, ells no. No pot ser.
1: I menys en aquest programa.
0: No
1: fos cas.
0: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i del Milton.
1: Molt.
2: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
0: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78 que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
1: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
0: Com t'imagines que es van gestionar?
1: Amb els British Grenadiers.
0: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganització nacional.
2: Primer t'ha sortit venezolà?
0: Sí, m'ha salit medio venezolano.
2: Bueno.
0: M'ha sortit recolinxi.
1: I tu també has començat una mica,
0: eh? Este proceso de reorganització nacional. Vale. Caracteritzat
2: perdoneu,
0: per una...
2: Perdoneu.
1: Una abraçada.
0: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
2: Ho tornarem a fer, segurament.
0: Sí.
2: Per això demanem perdó ara i després també.
1: Mejor pedir perdón.
0: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
1: sí, sí,
0: perdó,
1: és molt
0: que m'estic desviant.
2: No passa res.
0: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
2: Ja està.
1: Podria ser un cicle mitjà,
0: bueno,
1: saps?
0: També, sí, no. Sí, vas a fer... Voy a l'escola de mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons.
1: Hòstia, vale.
0: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
2: Una brutal repressió, oi?
0: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Aquí. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el pla? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa, per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No,
2: és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Tu estàs planificant, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. O sigui, la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn a Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas.
0: En realitat ells ja sospitaven alguna coseta, eh? El 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: S'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27... Fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí, aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: sí,
0: fa
2: sí,
0: por.
2: Sí, sí.
0: Feia molta por. Imagina't ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14... van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat no? De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet, no confondre amb Exocet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat el pal. Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
1: Vale? Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep! Al tanto que estem aquí, eh?
0: Estou molt loco, eh? Que estou molt loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit. No tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única zona, no?, del bàndol britànic, que a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a neiaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leeds, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia, en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, molt coneguda, i no sabia, doncs justament, que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai,
2: No hi pensem gaire.
1: A
2: més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama d'Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i demés. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esposar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai.
2: Bé, hòstia, sense més. Que intens, eh?
1: Tornem als Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí ja, donem ara... de tot. Ara, però de seguida amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una mica d'això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps? Tio, meteu unes traves per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia haver gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'esteu deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
1: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc. Tachador i Sorrenca.
3: Sí,
0: sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, d'una vegada. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Haig, Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja he dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missions, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes d'aparells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove i a l'entrada de les portes i van enllaçar, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs en un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art, des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Partitura de Tarda, el programa que dediquem a la música clàssica, que ens convida a redescobrir els sons i les emocions que han marcat generacions. Aquesta tarda us proposem un viatge singular a través de les obres d'Arnold Schoenberg i Alban Berg, dos compositors fonamentals del segle XX que van revolucionar el llenguatge musical amb la seva creativitat i audàcia. Al llarg del programa explorarem les seves innovacions i escoltarem algunes de les seves composicions més icòniques. Prepareu-vos per gaudir d'una experiència única, on la música transcendeix els límits convencionals i ens obre les portes d'un univers sonor fascinant. Comencem amb el poema simfònic Pelees i Melisande, opus número 5 d'Arnold Schoenberg. Aquesta obra, basada en la peça teatral homònima de Maurice Maeterlinck, és un exemple magnífic de la transició de Schoenberg des del romanticisme tardà cap a l'atonalitat i el dodecafonisme, dos moviments entre els més innovadors i controvertits de la història musical. Aquesta obra, tot i la rebuda inicial polèmica, esdevindria un referent inevitable per comprendre la modernitat musical del segle XX. Arnold Schoenberg va néixer a Viena el 1874 en una família jueva. Va ser un músic autodidacte que només va rebre unes poques lliçons del compositor Alexander von Zemlinsky, amb qui va mantenir una estreta relació personal i professional. Schoenberg comença la seva carrera com a violinista i compositor de música de càmera, influït per Brahms i Wagner. La seva primera obra mestra va ser el sextet de corda, La nit transfigurada, escrit el 1899, que anticipava la seva evolució cap a nous llenguatges. Ben aviat, sentí la necessitat d'explorar vies d'expressió més lliures, superant les limitacions del sistema tonal tradicional. Així inicià l'etapa anomenada expressionista o atonal, amb obres com la Sinfonia de Càmera número 1, el Quartet de Corda número 2, els monodrames Rerbartum i La mà feliç, les 5 peces per orquestra i el cicle de 21 melodrames de Pierrot Lunaire. Aquestes partitures van causar un fort impacte entre el públic i la crítica de l'època, però poc preparats per una música sense un centre tonal clar. Cercant controlar aquest món sonor nou, Schoenberg creà el mètode de composició amb 12 tons, més conegut com dodecafonisme, que aplicà primera vegada el 1923 a la cinquena de les 5 peces per a piano, opus 23, consolidant-lo el 1924 a la suite per a piano opus 25. Aquest sistema permetia una organització racional dels 12 sons de l'escala cromàtica en una sèrie que el compositor podia manipular segons les necessitats expressives. Amb aquest innovador sistema, compon obres com les Variacions per orquestra opus 31, el Concert per a piano opus 42, el Concert per a violí opus 36 i els oratoris Moisès Aaron i l'Escala de Jacob. Schoenberg fou, a més, un gran pedagog i teòric musical que influí profundament en els seus alumnes, Alban Berg, del que sentirem alguna obra seva en aquest programa, i també Anton Webern, entre d'altres com Heinz Eisler, Ernest Krenek i John Cage. Les seves aportacions a la teoria musical abasten des de tractats sobre harmonia fins a escrits d'estètica i història de la música. La seva vida, marcada pels esdeveniments de la història europea, inclou l'exili forçós per la persecució nazi, primer a França, després als Estats Units, on obtingué la ciutadania el 1941 i continuà una fecunda activitat docent i compositiva fins a la seva mort el 1951 a Los Angeles. Schoenberg fou també un pintor aficionat proper a l'expressionisme. Pelees i Melisande, opus número 5, és una de les peces emblemàtiques de Schoenberg i del segle XX. Obra per una gran orquestra, narra la tràgica història d'amor entre dos joves en un món fantàstic i simbòlic. Schoenberg començà a compondre-la el 1902, ignorant que Debussy també treballava el mateix tema en forma operística. L'enfocament dels dos autors tanmateix és ben diferent. Debussy es fixa en la psicologia dels personatges, mentre Schoenberg els presenta com a arquetips universals, dotats d'una càrrega expressiva i dramàtica extraordinària. L'obra, en un sol moviment, amb diverses seccions, utilitza leitmotivs associats als personatges i situacions que es desenvolupen transformant contínuament, creant una riquesa harmònica i contrapuntística fascinant.
L'estrena el 26 de gener de 1905 al Musikverein de Viena, sota la direcció del propi Schönberg, va resultar un fracàs. Xiuxiuets, insults i crítiques dures a la premsa, tot i que uns pocs ja intuïen l'originalitat d'aquell univers sonor únic. Amb el temps, però, Pelléas i Melisande seria revalorada fins a esdevenir peça clau del repertori simfònic contemporani. Avui escoltem la versió enregistrada pel segell Erato amb l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la batuta de Pierre Boulez a l'any 1991. La interpretació de Boulez combina una claredat analítica amb una intensitat expressiva que fa justícia a la complexitat de l'obra. Els crítics especialitzats com Gramophone i BBC Music Magazine l'han destacat amb la riquesa de matisos, la construcció sonora i la intensitat interpretativa. Bé, escoltem doncs Pelléas i Melisande d'Arnold Schönberg en mans del gran Pierre Boulez i l'Orquestra Simfònica de Chicago. Deixeu-vos portar per aquesta obra singular.

Hem escoltat, doncs, Pelias i Melisande d'Arnold Schönberg, interpretada magistralment per l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la batuta de Pierre Boulez. Ara continuarem amb una altra peça clau del segle XX, el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg, una de les obres més commovedores i personals del catàleg contemporani. Aquesta peça barreja emoció profunda amb tècniques d'avantguarda i segur que us captivarà des de la primera nota. Alban Berg va néixer a Viena el 1885 i morí prematurament el 1935 a causa d'una infecció. Fou un dels pilars fonamentals de l'anomenada Segona Escola de Viena, deixeble i amic proper d'Arnold Schönberg, en qui compartí la recerca d'un nou llenguatge tonal i dodecafònic. Berg destaca per la capacitat de fusionar l'avantguarda amb l'expressivitat romàntica, com demostren les seves òperes Wozzeck i Lulu. La seva gran aportació fou humanitzar la música serial, tot fent-la viva i plena d'emoció, una influència notable en posteriors creadors com Boulez o Ligeti. Com a curiositat, Berg era apassionat de l'astrologia i solia incloure xifres i símbols personals en les seves partitures, com el seu número màgic 23. El concert per a violí a la memòria d'un àngel el va compondre el 1935, just abans de morir, dedicant-lo a la jove Manon Gropius, filla d'Alma Mahler, i l'arquitecte Walter Gropius, morta tràgicament als 18 anys. L'obra esdevé un autèntic rèquiem modern, fusionant el dodecafonisme amb elements tonals com el coral de Bach «Eis ist genug», «N'hi ha prou», i una melodia popular austriaca contrastant els caos moderns amb la serenor clàssica. Aquesta peça no només mostra sentiments universals de dol i esperança, sinó que en la seva estrena pòstuma el 19 d'abril de 1936 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en ple clima de tensió política abans de la Guerra Civil, va esdevenir un símbol de resistència emocional i d'homenatge a tot un temps que s'acabava. El violinista Luis Krasner, qui havia encarregat l'obra a Berg, fou l'intèrpret principal, acompanyat per l'orquestra Pau Casals sota la direcció de Hermann Scherchen. La radiodifusió d'aquesta obra va permetre que l'emoció d'aquest rèquiem contemporani arribés més enllà de les sales de concert, connectant directament amb l'ànima de l'oient. Avui n'escoltarem la versió enregistrada per Deutsche Grammophon amb Hans-Sophie Mutter, el violí i la Chicago Symphony Orchestra sota James Levin, una referència internacional per la seva expressivitat, profunditat tècnica i qualitat sonora.

Acabem d'escoltar el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg, interpretat per Ansi Fuhrmutter i la Chicago Symphony Orchestra sota la direcció de James Levine. Música que transforma el dolor en bellesa i es fa viatjar de la foscor a la llum. I ara tornem a Schoenberg per endinsar-nos en el món de la seva música de càmera, amb una obra revolucionària, la Sinfonia de Càmera número 1, opus 9. Aquesta sinfonia, composta el 1906, representa una fita per la seva aposta innovadora. Redueix l'orquestra sinfònica a només 15 intèrprets, tots mantenint la intensitat expressiva d'una gran formació. Schoenberg desitjava una sinfonia que aprofités la flexibilitat i immediatesa d'un conjunt reduït amb una música densa plena de temes que ens transformen en fluidesa. La peça, en una sola secció dividida en quatre parts, és alhora rigorosa i vibrant. Amb aquesta sinfonia, Schoenberg va obrir camins perquè la música de càmera fos també escenari d'innovació i experimentació sinfònica. L'estrena tingué lloc el 8 de febrer de 1907 a Viena, amb una acollida inicial entre la incomprensió i la fascinació. Amb el temps, però, la peça guanyà el reconeixement com a precursor de l'evolució tonal del segle XX i és avui una de les obres cabdals del seu catàleg. Destaquem la interpretació de la Royal Concertgebouw Orquestra sota

Ricardo Celi per Decca, elogiada per la crítica per la seva energia, claredat i equilibri entre intensitat i delicadesa. Aquesta versió ens permet escoltar tots els detalls sense ser aclaparats per la densitat del discurs musical. Deixeu-vos portar per aquesta sinfonia intensa i vibrant. Segur que no us deixarà indiferents.

Acabem d'escoltar la Sinfonia de Càmera número 1, opus 9 de Schoenberg, magistralment interpretada per la Royal Concertgebouw Orquestra i Riccardo Chailly. En aquest viatge sonor, la música ens ha desvetllat secrets entre la llum i la penombra. Per tancar el programa, us proposem descobrir la sensibilitat lírica d'Alban Berg amb els seus 7 primers Lieder, versió orquestral de 1928, una col·lecció de cançons que omplirà la bellesa del nostre comiat musical. Aquest cicle, compost entre 1905 i 1908, mostra la fusió d'elements romàntics i moderns. El 1928, Berg els va orquestrar dotant-los de riquesa i dramatismes sinfònics i singulars. El caràcter intimista d'aquest Lieder es veu multiplicat per la riquesa orquestral, convertint cada poema musical en una experiència sensorial per l'oient. En destaquem la versió en directe del 2005 a la Filharmonia de Berlín amb la mezzosoprano Ann-Sophie von Otter i la Filarmònica de Viena sota Claudio Abbado, referència per la precisió tècnica i la passió viva que ens ofereixen. I el temps s'acaba, amics, i ja hem arribat al final d'aquest viatge sonor on hem recorregut la modernitat de Schoenberg i la delicadesa lírica de Berg. Gràcies per deixar-vos portar per aquesta música que obre portes a mons insospitats on cada nota és un batec d'emoció. Esperem que la vostra tarda hagi estat tan vibrant com aquestes obres excepcionals. Fins ben aviat, i que la música us acompanyi sempre. Si us ha agradat, no dubteu en compartir-ho i sintonitzar-nos la propera tarda. Fins aviat, a Partitura de Tarda. Sigueu feliços.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciutat Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
7: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: cumple anys. Cumplejant amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb coble. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Cumplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup Trèvol treu el seu primer disc folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una cobla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Cobla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urtí estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coblejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.

0: El pareix, aquest disc neix a la perifèria, allà on la gran ciutat diuen es desfà en descampats polígons i carrers a mitja asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de món llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que veuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'extraradi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També amb banda han tret el Míbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El flabiol, Magí Castro, els tibles, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Kirsa Ege i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista Sant Polen, Kirsa Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant com explica aquest concepte d'extraradi que va més enllà de la ciutat.
1: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extraradi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació. Un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional, i de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla però també dolçaines. Llavors vam demanar al Kirsa Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
0: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Kirsa Egea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i en recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extraradi. Anem a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
2: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtia, Niol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials, d'una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell, el Pla del Castell de Tona, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva, perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles, que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: coplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, ha dit el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles, d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'automodernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana, és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personal, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el vist per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90

0: emocional i fins i tot simbòlica. A moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Ah, llegir moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.poblejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Cortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar en la gravació de l'estrena, que interpreta també el mateix compositor, el tible Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana. We'll be right back.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes, i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Aixurar Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a la Plec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de la Plec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà la Plec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà la Plec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de la Plec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de la Plec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Cobla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Cobla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de la Plec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot i les cobles seran la Principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda, concert de cobla al passeig de Manuel Puigvert a Calella amb la cobla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les cobles la Principal de la Bisbal i la Principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de la Plec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb una plec, amb les cobles Marina de Montgrins, la Principal de la Bisbal i la Principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a la plec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la Principal de Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió i recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anna Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Boled anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

Ens acompanyes al 89.4 de la FM. One, two.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir, amor, tranquil.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
7: I throwing you off?
8: Nope.
7: Didn't think so.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.